Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: Sonora, quarta temporada. Memòria oral de Ferreries.
1: Benvingudes, benvinguts. Som en Et Sonora, aquesta temporada a Ferreries, i avui mos acompanya na Maria Coll Allès, nascuda a Santa Helena, a Cala Caldana. Hola, Maria, com estàs?
2: Hola, molt bé.
1: Idò, te demanaré quin és el teu primer record que te ve ara d'infància.
2: D'infància? Bueno, no ho sé, jo, el primer record que me ve és que jo era molt petita i anava a escola. Des de Santa Helena, que són 4 quilòmetres o més o manco, fins a Ferreries. I tenia 5 anys, i com que crec que llavors no hi havia ningú que m'ho pogués fer res, diguem, perquè no, si trobaves qualcú, era un pagès de per allà, anava a peu fins a Ferreries. I tornava després, al cap vespre, quan acabava l'escola, tenc un record de que me venien a esperar a les Roques Llises. Les Roques Llises és mitjan camí, més o manco, i ja era la major de tots els germans, i ma mare tenia una lota que li ajudava a cuidar molt, diguem, i venia a esperar-me a les Roques Llises amb un germà. I no sé per què me va quedar tant això, que el germà que el duu un jersei de retxes, jo sempre veig que el jerseret de retxes. I, però era molt petita per anar a escola tota sola, diguem, però hi anava.
1: I feies tot el dia Ferreries a l'escola, a Cases Monges?
2: Sí, tot d'una anava a Cases Monges.
1: I què dinàveu a l'escola?
2: No. Jo, dinar, crec que anava a casa àvia, o va dir que tampoc no me'n record massa, però no, dinar allà a Cases Monges, no.
1: L'àvia teva vivia a Ferreries?
2: Bueno, l'àvia o qualque tia, perquè les àvies també havien estat pageses, però més o manco en aquella edat ja van començar a anar als pobles, les àvies també. I també hi havia ties que vivien, i qualque puesto d'aquests. Inclús hi havia una tia de ma mare que vivia dalt la carretera, i me'n record molt també d'aquesta, que si un dia tenia una cosa o l'altra, sabia que allà trobaria gent que m'acolliria.
1: Què recordes de l'escola?
2: De l'escola? Bueno, jo tinc molt bons records de l'escola. També me va agradar molt l'escola. Jo no ho record, però sempre ho he sentit contar, que jo, quan arribava a casa nostra, llavors llegien amb una cartilla. I jo, més d'això, era he passat, i volia dir que havia ja sabia aquella plana i havia passat a una altra plana. Això és el que m'ho contaven, perquè això no és que ja no me'n recordi molt, però sí. I després, clar, jo vaig anar a escola, però només uns anys a Ferreries. Llavors vam posar una escola rural. El que és de Ferreries, me'n recordo les monges, sí. No, tampoc no té mal record, tampoc com que no era així com la gent que eren més pobres i això, els del camp estaven enmig, diria jo. No estaven tan marginats com els més pobres i més rics, me sembla. Però, clar, jo després de l'escola, quan la van posar, van fer l'escola rural, aquesta, la van fer venir a Calcig, és un lloc a prop de Santa Helena. Vaig tenir una mestra molt bona, per dir-ho, que jo, per molt que visqui, no l'oblidaré mai. Encara, bueno, encara és viva ella, però... I ella, sempre m'ho... Jo, bueno, ho sap, que nosaltres estàvem molt contents d'ella i això. Mal és que va fer molt poc temps, però... A vegades després xerrant, escat de molts anys, perquè van fer anys sense tenir cap contacte, però després quan van tornar a xerrar, Li diu a ella: és que tu mos vas ajudar molt i mos vas fer estimar l'escola. I ella sempre te diu: és que vau ser voltos que me vau fer mestre. Perquè llavors l'escola rural era... Hi havia fet, jo tenia un germà de 2 anys, per exemple, i venia per fer munt, com que aquí diu, des de fins a les 12 o 13 anys. I vull dir que era molt diferent, llavors. Però, bueno, amb aquesta mestra era una amiga, diguem, també. Era una persona que te fa estimar l'escola. Jo inclús vaig, per lliure, vaig fer l'ingrés, vaig fer el batxiller, que passa que després, clar, vaig fer el primer, però després visquent un lloc i seguint la major de 7 germans i tot això, ja... Bueno, era complicat perquè t'havies d'anar, no, però en el lloc era molt mal de fer. Havies d'anar, jo vaig, quan vaig fer el primer de batxiller, per exemple, vaig anar a fer un parell de setmanes a Mó, precisament amb la mestra aquesta, que estava, ja tenia un concurs, estava allà, i anava a classes particulars amb ella. Però, clar, això és una cosa un poc mala de fer. Quan vius en el camp, major de 7 germans, és un poc mal de fer. Però, bueno, jo vaig anar a escola fins als 14 anys, no... Vull dir que no... Per ser... Veig que molt poca gent de l'edat meva hi anava, i... Vaig ser privilegiada, que jo vaig tenir sort amb això.
1: Com es deia la mestra que te va fer estimar?
2: Immaculada.
1: Immaculada, què més?
2: Serrano. Ella era una mestra molt jove, havia acabat la carrera, per això ella deia que eren nosaltres que l'havien fet a mestra, perquè... I, bueno, jo, clar, jo era a vegades de les més grosses, però després n'hi havia... qualcun, com era un germà aquest d'ella, d'en Antònia, per exemple, que estava llogat a un lloc i també venia a vegades allà a l'escola. I, no ho sé, allà feien pati, feien tot, feien els jocs, feien... No ho sé, era... Però ho adaptava a cada... segons l'edat de cada lot, també. I jo, nosaltres, clar... N'hi havia que havien de venir d'en fora, perquè, clar, nosaltres teníem la sort que estaven a llocs, estaven un de vora l'altre, pràcticament. Podien anar a peu. Anaven per les tanques i ja estava. Ara, clar, n'hi havia que havien de venir de prop de Cala Caldana, per exemple, i ja era més complicat. Però jo crec que, en general, bueno, és que te mostrava de tot, saps? No era allò que llegir i escriure, sinó dibuix, fan tota aquesta de cosa. Van, no ho sé, és de taró, és un poc mal de fer de taró a tantes edats, per exemple. Però no, jo sé, jo me'n record que era capaç de ser valós en els petits, no ho sé, i de jugar després a gimnàsio, jugar en el pati, jugar... Fer...
1: Quins valors creus que us transmetia l'escola rural?
2: L'escola rural? Bueno, que eren tots, a més des dels lots que anaven a escola junts, els pares també col·laboraven junts. Llavors, tots els que d'aquests llocs, llavors, d'aquella carretera, sobretot, bueno, suposo que els altres països també, eren com a família. I s'ajudaven molt. Si feien una festa, tothom feia una festa. Si feien una excursió, per exemple, també. Me'n recordo una vegada que van anar allà a Cala Mitjana, tots els al·lots, tots els pares, no sé, ja era de vegades gràcies a ella, que era una, a més una mestra, era una amiga, diguem, era, i més era per que els pares volguessin que els alumnes anessin a escola, també, me sembla, jo. Perquè li donaven molta importància i ho transmetien als pares, també.
1: Com era la feina de ton pare i ta mare a Santa Helena?
2: Bueno, ells dos feien... Mon pare feia les feines del camp. De petita, quan jo era petita, tenien qualque missatge. Per exemple, tenien... Jo me'n record quan jo vaig néixer, tenien un, que eren jovenets. Després en van tenir un altre, que era un cosí també meu, que també crec que el tenien perquè mos cuidessin altres, els germans. Me'n record que anaven, llavors anaven a casar tots. I ma mare, per guanyar 4 cèntims, diguem, m'endua, el salutat aquest, que era, no sé quants anys devia tenir, se'n cuidava de jo, i perquè jo no plorés, els homes donaven figues seques, pots pensar. Me tenien allà quieta.
1: Però... I tu hi anaves a caçar tors, també, qualque vegada?
2: Bueno, jo després a caçar no gaire. No va ser una cosa que me vagi agradar. Però llavors sí que se'n caçaven molt de tors.
1: Quins animals teníeu?
2: Quins animals tenien? Vaques. Llavors es tenien... Me'n recordo que tenien un cavall, però no era un cavall per anar a festes. Tampoc. Col casa hi solia, però no... Sobretot les vaques.
1: Moltes?
2: No, bueno, no ho sé. No sé si lo normal... El lloc no era tampoc... No era un lloc molt, molt gran, tampoc, però...
1: I bens també? O...
2: Sí, també bens, també n'hi havia. Sí. I porcs.
1: I porcs.
2: També.
1: Fèieu formatge?
2: Sí, fèiem formatge. Ma mare era la que feia les fogasses, perquè tenia molt bona mà. El germà també crec que em va fer, però jo no em vaig fer mai. No... Pau que jo no m'anava.
1: I quines festes fèieu en el lloc?
2: En el lloc, per exemple, els darrers dies, ja me'n record. El darrer dia, per exemple.
1: Què són els darrers dies?
2: Venien molta família de ferreries, venien allà a dinar, anaven a dinar a sosinar, diguem, a Esconco Perico, que és un pare d'en Antonio Pellicer, dues acordeons, i sonaven i cantaven cançons, i després a vegades venien joves d'aquests també, i fan una festa així. I també, a vegades, ja més se'n van, també em van fer, com que hi havia una cotxeria gran, també van fer com un tipus de ball, una cosa així. O també, a vegades, a un altre lloc, anar-hi disfressats.
1: De què us disfressàveu?
2: De què ens disfressaven? El que han dit, en coses que tenien. El millor, ja me'n recordo, per exemple, que jo vaig anar disfressada d'home i el germà meu anava disfressat de dona. I clar, i així, era el disfress. I sap el que feien, sobretot els darrers dies. I altres festes. Altres coses que feien, per exemple, era que a final d'estiu, després de Sant Bartomeu, amb tots els pagesos, o bueno, tots, o manco un quants, agafaven carretons i... Perquè llavors anaven en carretó encara, tot d'una. I amb una bèstia. I me n'anaven a una platja, per exemple, me'n recordo d'haver anat a Nesdalocs, o d'haver anat... No sé, per exemple, de vora que nostra hi havia, de vora Santa Helena i a Sant Graviel, Calafi. Sant Graviel no tenien el los, però era com que fossin família, perquè eren... com que fossin concos nostres, que l'avi sí que en tenien, després de Benimassó, tothom m'ho juntaven i m'ho anaven amb els carretons, fins que després ja van acabar anant en cotxe, però al principi anaven en carretons.
1: I com era anar a la platja? Què fèieu quan arribàveu allà?
2: Allà? I mos banyaven, però de nedar, com que ningú en sabia. Bé, jo me'n recordo molt petita d'haver anat a la platja, però a Cala Caldana, jo tenia un conco que era militar i quan venia de permís, com que jo era la primera neboda, me'n recordo que una vegada me va dur en la velo, en la bicicleta, a Cala Caldana. I clar, jo me devia banyar, però ell sabia molt de nedar i és... I això, i a vegades també me'n recordo haver anat amb una barca o això, però sempre una cosa especial. Bé, després, quan, perquè Santa Helena tot d'una era d'uns senyors. I després, quan el van vendre, el van comprar uns senyors de Ciutadella, que tenien una filla que era com jo, i un fill un poc més jove. I per nosaltres eren els amics nostres. No eren... Vull dir que jo anava a casa seva, a Ciutadella, ells venien allà a Santa Helena i quedaven. Eren més que senyors, eren amics. Eren... I encara ho som. Vull dir que a passar dels anys encara ho som. Bueno, amb els senyors ja no, perquè ja no hi som, però bueno, amb els fills, sí.
1: Quan acabes d'estudiar a l'escola rural, què és el que fas?
2: Ja feia feina... Bueno, quan vaig acabar d'estudiar, feia feina de sabates a casa nostra. A més, tenien una casa, ferreries, i la llogaven, i tenien gent, i venia a fer llits... Feliç el llit, si sol, perquè era, ja era quan van fer la torre de Sant Clusa. Hi va venir molta gent i estaven així, hi havia o que eren quatre que hi estaven i clar, jo me'n cuidava de venir, d'endur-me la roba bruta, llençols i sol, i llavors rentaró una pica allà i això, i fer les sabates fins que en els 17 anys vaig poder entrar a una fàbrica a Nòbuls, Ciutadella, i ja després vaig fer a Nòbuls fins que me vaig casar. Llavors vaig fer uns anys que no hi vaig anar a cap fàbrica i al final vaig acabar a una fàbrica també quan, antes de jubilar-me.
1: Qui te va mostrar a fer sabates? I quin tipus de sabata feies?
2: Bueno, per exemple, el que feien a casa era trençat. Això era bo d'aprendre. Hi havia unes ferreries, hi havia unes quantes que ho repartien i te mostraven a fer i després ho fes. I a Nòbuls, clar, allà després sí que vaig aprendre a fer sabates, de fer de tot, diguem, de començar i acabar una sabata, pràcticament. Llavors.
1: Que cobraves per fer trençat?
2: Sí, però...
1: Quan pagaven?
2: Jo me posava molt nerviosa perquè a vegades havies de tenir cosa acabada i no la tenies acabada. Però jo va ser, la fàbrica va ser, bueno, el millor.
1: I caminaves a Ciutadella?
2: A Ciutadella. Venia una furgoneta de Cercamós. Eren 9 o 10 de ferreries i venia una furgoneta de Cercamós cada dia. I mos tornava després, al cap vespre. O d'estiu, ja llavors ja feien un parell de mesos d'estiu, ja feien jornada intensiva, cosa que no era gaire de sona, però d'hivern feien tots els dies. I anar i venien així. Fins que després, els darrers anys, sí, dos anys, un any, un poc més, vam muntar una sucursal de ferreries. I llavors vaig acabar peguant feina a ferreries. I després, clar, quan me vaig casar, vaig deixar de... Però vaig seguir peguant feina de sabates, també. Però que nostra. Llavors, per ells mateixos. Fins que Nòbuls va quebrar, o no sé què va passar, vull dir que llavors vaig fer feina per Jaume Mascaró, i demà. I al final vaig acabar una fàbrica, la fàbrica Rià, després. Però vaig fer molt d'anys que després no em vaig fer, que vaig... anava fent a casa o cosa, vull dir que no... També perquè tot l'altre estudiàvem per poder guanyar un poc més. I...
1: Com era Ciutadella en aquella època que hi havia, que anaves a fer feina?
2: Ciutadella? Jo pràcticament, clar, no? Jo a Ciutadella mos duen a la fàbrica i... Però bueno, com que, quan quedaven a dinar, sí, anaven a dinar a la platja gran, hi havia llavors era un restaurant que hi havia llavors, i anaven a dinar allà. També van anar a Canapio, que deien, i a el que van altres a Ciutadella, perquè tampoc no... Me'n record, per exemple, que per Nadal anaven a fer escalent antes d'anar a fer feina. Fins que va arribar que el dissabte de Nadal no em fan de feina, perquè ja... Tothom ja anava prou alegre, que ja... No, tots els primers anys que ja vaig fer feina, fan feina el dissabte de Nadal.
1: I ton pare i ta mare van mantenir el lloc a Santa Helena molt d'anys?
2: Fins que... Quan els van casar, als 22 anys, ells també van deixar el lloc. Però als 22 anys, bueno, 23 n'hi van fer, ells. Després ja van sortir del lloc. També per això, perquè, clar, els germans meus, no hi havia cap que volgués ser pagès, tampoc, i clar, ja van entrar dins el poble.
1: I què van fer dins el poble?
2: Ells, mon pare va... Bueno, mon mare anava a desar també a qualque puesto, i ells, mon pare, tenia una, bueno, se'n cuidava d'una estància, que tenia un parell de vaques i no, dua llet, venia un pot de llet, però ja no, de feina així de... Era sol la feina que feia, de bo. No era, no va anar a jornal ni res de sol, era el que treia, era amb sol.
1: On es trobava la gent? Quines activitats feia per trobar-se? Anava al casino?
2: Normalment te trobaves amb amics. Amb amics que potser tenien els al·lòs. Clar, com que nosaltres després ja... Antes d'un any ja tenien un fill. I la majoria d'amics nostres també. I normalment el que feies és que te trobaves amb ells. També van fer grup de matrimonis. I els matrimonis també feien trobades, però sempre era gent que tenien el lots més o menys que nosaltres. I solia ser sol, i després... Bé, jo... Clar, jo em va tocar molt quedar amb els lots quan eren petits, perquè el moment anava a sonar, i clar, jo quedava amb els al·lots, que llavors també era molt diferent, que llavors un jaleo, per exemple, de les festes, no durava com ara. Segons en quin poble hi anava amb els fiats, hi podia anar, ara no hi podia, seria impensable, per exemple. No sé, potser anaven a Fornells i amb els fiats m'ho anaven a l'aigua i... a la platgeta aquella, i ell sonava, i quan acabava de sonar, partien. I va ser molt, sí, és el que vam fer.
1: I tornant a la feina de sabates, encara que la fessis així intermitent, com va canviar el món de la sabata des de que vas començar a trençar fins que vas fer feina a Ria? Com era Ria a l'època que vas fer feina?
2: Bueno, a Nobus feien sabata bona. Sabata que la començaves fins que l'acabava. Bueno, feien... Hi havia... Ja vaig fer feina jo a Manovia, allà a la carretera, llavors... Perquè tot d'una vam començar dins Ciutadella, allà en el camí desagullador. Però després vam fer la fàbrica a la carretera. I allà ja anaven amb Manovia i ja va ser un canvi, perquè de fer feina tots junts dins una nave, anant en una nave que la Manovia te duia la feina, tu, ja me'n record que pitjaves quan t'acabaves la feina i te n'enviaven a una altra casa. Clar, llavors, quan van venir a Ferreries a fer feina també per Novos, no hi havia Manovia, però bueno, també feien més o manco igual. Llavors, quan ho vaig fer a Can Nostra, que era quan vaig tenir els lots, o bueno, quan m'ho la duen, tenia una màquina, i feia, el millor, te duen, jo què sé, tot, partides de ferros i coses així, tu anaves fent. Fins que llavors, quan va acabar Novos, vaig passar a fer-ne per Jaume Mascaró, diguem, i també el mateix, però perquè si fos a casa teva, tu te duen la feina i tu l'havies... més o manco, com que si les havies començat i acabar, tu ho fes tot. Ara, clar, quan després, cap d'anys, perquè vaig fer llavors uns quants anys que no em vaig fer, vaig anar a Ria. A Ria la feina era molt diferent, perquè eren barques, i clar, no... També van fer coca, també feies coca sabata, però no era... Era diferent, perquè allà Ria el que feia cosir, i no... I poca cosa més.
1: Me pots explicar què és fer sabata bona?
2: Sabata bona? Bueno, jo per jo, la sabata bona era una sabata que se posava una trena que deien altres, llavors se doblegava, feien un com un doble, posaven, ho engomaven, posaven, feien, per fer els ravals feien tallers, després ho picaven, clar, ho cosien el màxim de bé, la pell era bona, havia de ser la pell bona, perquè després es duen uns reforços també, i clar, i llavors ja quan l'acabaven jo ja no sé com ho fem, diguem, però nosaltres les juntadores feien això, per exemple. I clar, és diferent, ja no vull dir que una barca no sigui bona, però no du la feina que du fer una sabata que es feia llavors.
1: I en els anys 70, a Ferreries, hi havia... la gent participava pues, en col·lectius o en esport. Us en recordeu com va començar un poc?
2: Els anys 60.
1: En els 60, 70.
2: Sí.
1: On es feien les festes? On s'ajuntava la gent?
2: Els anys 60, col·lectius sí que n'hi havia llavors ja. Llavors hi havia una... Com ho tenc que dir? Una inquietud... bueno, hi havia un grup, per exemple, de la Ceba, per exemple, que lluitaven per coses, per la llengua, per coses ja que llavors els nous li havien per política també. I no ho sé, jo és el que recordes d'aquests anys. Després, no sé.
1: I què feien aquestes persones?
2: Ah? Eh?
1: Què feien? On se trobaven?
2: On se trobaven? Més o manco, crec que, bueno, se feia... És que no ho sé tampoc, perquè ja no és que estigués dins, però bueno, sí. Però també ja es feia... Després van començar a fer grups de matrimonis que es trobaven a cases, que ho era més o manco per aquests anys... I els col·lectius aquests més de joves, no ho sé, perquè, clar, jo en el canal tu sí que van participar en els grups de matrimonis, això sí que puc dir que ho feien a cases i feien trobades anuals o per Nadal, per Nadal, per començament de curs i això, per exemple.
1: I que se tractaven aquests grups o que se xerrava?
2: Els grups de matrimonis. Els grups de matrimonis venien de Barcelona, bueno, de Catalunya, o de tota Espanya, diguem. Sí. Aquí te va dir que venia gent de Catalunya, però era per tota Espanya, crec. O millor dir, crec que havia començat a França. Bueno, i era... Ens trobaven, hi havia un conciliari, un capellà, i feien les reunions, xerraven de dels fills, de, no sé, de les coses que podien, que era important fer, no? I també eren, a més eren un grup, per exemple, com que eren grups de 5 o 6 parelles, eren grups d'amics, a més, també.
1: Els fills no participaven en aquests grups.
2: Eh?
1: Els fills no participaven, només eren els matrimonis.
2: Fills, bueno, els fills, si hi havia excursions o això, sí, que venien. Però no, quan ens trobaven així, també s'hi anaven. Però a fer una trobada així festiva, sí que venien també els fills.
1: On eren les trobades festives d'aquests grups?
2: On eren? Jo no sé, per exemple, me'n recordo, llavors hi havia sort del Barrancó, que ara ja no me'n recordo, van haver fet una allà, o en el seminari, o un puesto així gran que pogués veure molta gent. Solien dur el dinar i feien jocs, també feien...
1: Quan celebrava Nadal?
2: Quan celebrava Nadal? Bueno, llavors celebrava Nadal d'una manera bastant diferent, perquè llavors participava molt a l'Iglésia. Era sagrat, com aquell que diu, una missa d'esgall. I és el que se celebrava, i després es trobava amb la família, anar a veure quan ja tenien el lot, ens trobàvem amb els l'avis, diguem-hi això, i era l'important de Nadal.
1: I el dia del cuc, a Ferreries, què se feia?
2: El cuc, jo només el recordo ja de grossa, de petita no me'n recordo, el cuc. Però el cuc, sí, ja quan era petit no me'n recordo haver jugat en el cuc, però després de grossos sí que ja es fa el cuc i encara segueix fent el cuc.
1: I vosaltres l'heu fet?
2: Sí, vosaltres l'hem fet. Sí, nosaltres el feien cada any.
1: I com ho celebrau?
2: Ara, el cuc. Bueno, m'ho juntàvem unes quantes parelles, sopam i després feim el cuc. I fins que no han acabat, no ho anem.
1: Quin dia et celebra això?
2: El cuc, el dissabte, com el dissabte Nadal, es fa el cuc.
1: I el carnaval a Ferreries, com l'heu viscut, vosaltres?
2: El carnaval? De fet, dependeix dels anys, o dependeix de... Clar, quantes érem, de lots eren joves i eren a casa nostra, tots anaven a sonar, i el carnaval era molt de sol, diguem. Després, amb el club de jubilats que van estar, van fer uns anys que ens disfressaven també, però els jubilats és el darrer dijous que ho fan, dijous jardí, diguem, i la festa era anar-hi disfressats allà, salva conjunt i ball, però ara ja és dels darrers anys, diguem.
1: I te'n recordes de qualque anècdota o glosa o una cosa que t'expliqués ta mare o els avis que te quedés marcada?
2: No, jo me'n record que els senyors del lloc, Santa Helena, hi tenien una sàvia que encara era viva i prenien molt de gust com us contava contes ella. Però així dit que m'ho contava, no. El que també me'n record és que precisament la mestra que contava van fer una comèdia. Una comèdia que van participar tots els fiets dins el poble, que això també era per fiets del camp, era impensable. I me van quedar un començament, per exemple, d'un parell de poesies, i això sí, però no sé, perquè jo, per exemple, em vaig fer una que anava vestida de monja. Me'n record que de bendito sea el Señor con tu infinita bondad, porque pones con amor sobre cosas de dolor es de conformidad, una cosa així. I després una altra que també era un altre i jo que ho feien i contaven, cuéntame una història, abuela. Siglos, siglos, a qué gran saña, por esa negra montaña asomó un emperador. Era francés y su vestido formaba un hermoso juego. Capa de color de fuego y plumas de azul color. ¿Y qué pedía? La corona de león. Bernardo del Campo un día. Ya no me recuerdo. Cosas así, sí.
1: I vau venir a Ferreries a fer
2: la comèdia.
1: La comèdia. I on t'ho vau fer?
2: En el teatre que hi havia llavors aquí on en el carrer Nou hi havia un teatre. Allà ho van fer, sí. Van ser... Era una cosa impensable, perquè és del camp, i van participar tots els fiets. Van fer una comèdia, i després van fer la Rateta Presumida, van cantar cançons, van fer sol poesies, també. I, no ho sé, amb aquesta mestra van anar... Un dia també van anar a cal bisbe. Van fer coses, vol dir coses que no eren... Era una cosa molt avançada per aquell temps.
1: I va venir molta gent el dia de la
2: comèdia? Sí. Sí. La comèdia va estar ple, a més. Crec que va sortir en el diari. Antoni Camps, en el llibre seu, també ho diu. No, per això era una cosa molt normal que fagués piets així.
1: Bueno, sortiu a les cròniques de Ferreries, i si Antoni ho va dir, sortiu al llibre de cròniques.
2: Sí, sí. Però no posa gaire cosa, només posa que s'ha fet això, però no...
1: Moltes gràcies, Maria, per compartir aquests records i segurament en vindran molts més i a molta gent que m'ho escolti també li vindran records d'infància o de joventut.

nos de terra ni d'asfalt. Ni de graves ni dels còdols que ja ho

costat d'un com un mai més. I feixuc com les paraules

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Radio Far.
1: Les festes de Sant Cristòfol els he viscudes fins fa 4 dies amb molta goig i alegria. Jo també era una cosa que estava acostumada a casa, que també obrien les portes per les festes de Sant Cristòfol. Quan jo era a Lota ja ho feien. Jo vaig viure quan només hi havia 7 o 8 cavalls d'aquells que havien fet feina tota la setmana i després el dissabte i el diumenge havien de ser la festa. Cavalls desbordats, desastres, eh? No hi havia la gent que hi ha ara, perquè si hi hagués hagut la gent que hi ha ara no hagués pogut fer. Perquè jo vaig veure sortir cavalls de la plaça d'aquí, cap en el carrer de Mirada del Toro, fins més allà d'aquí on hi ha la policia, sense aturar-se. Però eren unes festes molt agradables. Les dones feien les coques. Hi havia forns que cuien coques, anaves allà a fer hores de cola i cuien les 24 hores, perquè si les coques eren les 12 de la nit que estaven per coure, el forn havia d'estar bé. Eren unes festes de germanor també molta que fèiem, perquè tot es feia a casa, tot un ajudava a l'altre, i la gent, jo crec que tothom ho vivia molt bé. Jo per descomptat que li vivia. Jo sempre record mon pare, que he dit que anava de fer de so de recader a l'O, que per Sant Cristòfol, una canestreta que hi havia en aquell temps, d'una cosa així, i així d'alta, de llenya, canestreta que devia ser de fruita, supòs, me la dua plena de dolces, perquè venia Sant Cristòfol.

0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com. Ressona.
1: Les jornades de feina, com és natural, comencen en la sortida del sol i acaben quan se pon. I canten ben xalestes, m'agrades coi olives, però és un art perillós. Germanets, aferreu-vos, que amb tot ves no compren vides. I què hem de fer, senyor, si hem de fer feina per guanyar-nos el jornal? I si no cantam, que mos queda?
2: No, sí.

0: Aquell estranger se les mirava fascinat. Havia vengut per un parell de dies i no s'hi volia quedar gaire. Però trobava interessants aquelles collidores que cantaven allò que li havien dit que se deien tonades de feina. Els pagesos d'aquelles terres eren majoria i feinejaven tot l'any en el camp, i la feina l'acompanyaven en cants populars. En van registrar moltes de tonades amb el seu magnetofon. Li deien que aquells cants se feien per fer la feina menys feixuga. A més, si ell s'hi estaria 10 hores de sol a sol i en sa boca tancada, pensava na Catalina. També feien caliu. Totes cantaven plegades i marcaven el ritme d'escoí. Hi havia certa improvisació i, per què no, un pot de voluntat artística.
1: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.
2: El cineasta José Luis Guerín i l'escriptora Patricia Almarcegui obren el 8è Menorca Dogfest amb un diàleg a propòsit del documental Històries del Buen Valle. Serà dijous 24 de setembre a les 6 hores a Can Oliver de Maó. Seguidament es podrà veure la pel·lícula a l'Ocimax de Maó a les 8. Entrades gratuïtes i tota la informació a la web de la menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: Bon dia.
1: No, bon dia, no, tot el dia.
0: Bon dia, tot el dia, en català. I bon dia.
1: I alegria.
0: Tot el dia. De fet, no deim bon cap vespre.
1: Ha trecat en els micros.
0: Tampoc deim bones tardes. En català solem dir bon dia fins que es fa de nit i m'ho anam a dormir i després deim bona nit.
2: En sèrio, no hi ha bones tardes?
0: No.
2: Ala, vinga, va.
0: Això és un invent espanyol.
2: Ni bona tarda?
0: Sí, exacte.
2: En sèrio?
0: En sèrio. Ah, perquè nosaltres no deim tarda nosaltres mai. Que hauríem de dir bon cap vespre. Sí, però clar, no m'ho esquadra perquè no ho hem dit mai.
2: No puc dir bon cap vespre?
0: Ho pots dir, clar, vale, que sí. Ho acabes de dir. Ja, si ho pots dir, ho pots dir. Me sona cap pega.
1: Això, bon cap vespre me sona molt bé, molt polit.
0: Me sona estrany, eh?
1: Sí.
0: Sí.
1: I com ho dius?
2: Bon dia.
0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: O no dius res, que tampoc segons qui
0: no
2: fot.
0: Clar, després, a veure...
1: La majoria de gent no diu res.
0: Que és bona tarda, bones tardes, està relat, eh? Bones tardes tengui senyora Francisca, sí. És el que li passa perquè bona està tan trista.
1: Tengui, sí.
0: És a dir, té cert arrelament, però bé, històricament, normalment en català no s'ha fet servir...
2: Saludar
0: cap vespre.
2: Ja aprenem, avui amb tu.
0: Ja aprenem, sempre aprenem.
1: Sí, i no hem començat. I no hem començat.
0: Avui xerram d'accents diacrítics.
3: Com és dilluns?
2: Diacrítics, ja anava a dir, que són gent que van al dia i després no els agrada. I diuen que són crítics, jo, al supermercat, dia. Que no patrocina. No patrocina la Diofà. Ni ho farà mai.
3: Humor de dalt de tot.
0: Sí. Jo no som crític amb el dia, jo hi solec anar bastant.
2: Tu eres, sí.
0: Sí, m'he sempre té oferta.
2: Està, però si vols vol patrocinar que envio llenguantapres@radiofar.com.
1: Crec que el dia justament va tenir una moguda amb el català, no? Bastant grossa.
2: Amb quin català?
1: Sí. Amb l'etiquetatge.
0: A veure, tot sigui dit que...
1: Hòstia. Espera, rebobinam, no heu sentit res. Estem d'un nivell molt alt.
3: Hem començat a tope.
2: Passa que... Després d'un minut.
1: No heu començat... No heu començat encara, en sisè. Encara no heu començat, aquest home.
0: Cristian, passa que t'estàs anant 20 anys enrere. Sembla que fa 4 dies que hi va haver un problemet amb el dia, però fa...
1: Un problemot.
0: Ja fa 20 anys que un al·lot, un menor d'edat, un fiet, va enviar uns correus electrònics, a l'inici dels correus electrònics...
2: Ui, llavor.
0: ...a dia i va exigir que etiquetessin en català i va amenaçar en l'exèrcit del Fènix, que és l'exèrcit d'en Harry Potter.
1: Ostres. Exacte.
0: I bé, el van anar a cercar, li van aplicar sentit terrorista.
1: Exacte.
2: No. Vinga, va, en sèrio?
0: Sí. Promet.
1: Va ser boníssim.
0: Això quan érem a Barcelona estudiant nosaltres, i que el lot devia tenir 12 anys o xines.
2: Ostres, tu.
1: Sí, no, ja em fan judici tot.
0: Sí, sí.
1: Per què s'ha enviat aquest correu? Perquè etiquetin en català.
0: Es va fer llibres, es va fer pel·lícules i va haver... Sí, va
2: pel·lícula? Ah, vinga.
0: Pel·lícula, sí. Amb vela geminada i amb accent a
1: seguir. Saps qui va fer la pel·lícula? No sé si... Ara estic tirant de memòria... I això no està preparat, que la secció no ha començat.
2: No, però, que jo...
1: De vegades m'equivocaré, però crec que el productor era en Joel Joan.
0: És possible.
1: És possible, no?
0: Sí, diria que sí.
2: Ai, Joan Joel...
0: Però bé, avui xerraven de diacrítics i no xerraven de dilluns, que són dilluns invariables i no dillunsos, d'acord? I bé, arrencam, no?
2: Sí. Ja tindríem, que quasi m'han d'anar.
1: Ha trecat en el micro, així no serà tan crític.
0: Idò, res, els diacrítics són aquells accents que es posen en els monosíl·labs, que són les paraules d'una sola síl·laba, per distingir unes paraules d'unes altres quan se podrien confondre. És a dir, són totalment arbitraris. Els posàvem allà on qualcú ha dit, els posàvem aquí. I igualment, el català no és que digui és que som uns raros, no, és a dir, això sempre en castellà, no? És a dir, quan recitam les formes verbals en castellà, no? Us en recordeu, no? Escola que posava a tu i a ell li havien de posar un accent, no? I bàsicament sí. El posaven per distingir el tu de tu cantes de tu casa, no? I ell de l'article, no? En francès, en italià, en portuguès i moltes altres llengües també empren diacrítics.
2: És a dir,
0: en aquest sentit, no passem pena, no som
2: molts,
0: especials.
2: Mal de molts.
0: Som com tothom. És a dir, què passa en català? Passa que teníem una llista interminable que no acabava mai i l'any 2017 l'IEC va publicar l'ortografia catalana nova I bé, el 2018 va publicar la gramàtica i van reduir la llista a 15 diacrítics tot sol.
1: Això no m'ho poden fer jo així de cop, saps? És a dir,
2: bueno,
1: me tenen despistat
2: ja. Ara, 2008.
1: Encara no ho he assumit.
0: Ja has tingut uns anys per adaptar-te.
2: Vas tenir una pandèmia per estar tancat i
1: estudiant.
4: Per fer seccions diacrítics.
2: A fer pa i una sort i no sé què, per estudiar diacrítics.
0: De fet, no, hi va haver...
1: Jo vaig fer pa, vaig fer hora, vaig fer gallina...
2: De tot. Clar, tant de ton de rotllo.
0: Hi va haver 3 anys en què la norma va conviure i te van dir, ara em pots fer servir una o l'altra, però siguis coherent. Igual que quan hi va haver l'euro, que hi va haver mig any que hi va haver euros i pessetes.
2: Correcte.
0: Us en recordeu? I vam estar ja mig any.
2: Molta gent no se'n recorda d'això. Però, no?
0: Sí, hi va ser, això va existir. I també hi va haver uns anys en què van conviure dues normes. La norma del segle XX i la norma del segle XXI. I res, i ara ja no. Ara ja només hi queden 15 diacrítics i...
2: Però si només són 15, són bons d'aprendre, Cristian.
0: Exacte. No, però hi va haver molt de rebombori, eh? Perquè... A part d'en Cristian.
1: Sí, me'ls he imprès, els he tingut penjats de vora de l'ordenador.
2: Tens un tatuatge.
4: És discriminació, crec.
2: Un t'abraço.
0: A part d'en Cristian, també hi va haver molta gent que es va queixar a Twitter, que ara li diuen xxxt, també allà anava a ple. I encara n'hi solen haver, de comentaris, eh? Però... Però bé, no ho entenc, perquè és més fàcil.
2: Perquè
0: que, clar,
2: però...
0: si ja tens la teva llista mental de diacrítics feta, és difícil canviar, no?
2: Quants n'hi havia antes de diacrítics?
0: Comptant derivats i tot, més de 100.
2: De 100? I passen a quants? Nana, que no t'escolta.
0: A 15... No, i qualcun més, eh? Però molt poc
2: I
0: més.
2: I per què fa queixar la gent si no posen menys?
0: Perquè ja ho tenia pres.
2: Ai, bueno, ja.
0: O no és això, Cristian?
1: Bueno, no sé si era pres o no, perquè me podia equivocar, però és que ara m'equivoca més que no m'equivocava abans. Ah. Sí.
0: No, mira, ara n'hi queden 15, i si voleu els dedico els qui m'ho sobreviuen i després xerrant de qualcun dels qui no m'ho en sobrevisco.
1: Vinga, apuntau.
2: Vinga, va.
0: M'ho sobreviuen bé, quan m'ho referim al contrari de malament. D'acord? M'ho sobreviu Déu, quan us referim a un ésser sobrehumà, una divinitat.
4: Mm-hmm. Perquè és Déu.
0: Exacte, és especial i du un accent especial. És quan t'has de rebre-se. Alerta, aquest molta gent se confon, perquè, clar, una cosa és donat o es dona. Un endú i l'altre no endú. Quan t'has verb, desver-se, accent. Quan t'has un pronom, no. O si és un article salat, tampoc en du, eh? Si, quan t'estic dient que en du, només en du en aquest cas.
2: Okay.
0: També tenim mà. Quan és una part d'escòs, també continua duent accent. Igual que més, quan és un adverbi de quantitat. Món, quan m'ho referim a la terra. Alerta món, perquè quan fem es plural, en deixa de dur. És a dir, mons no en du.
2: Sí, una cosa. Ara, perdona, és que jo t'escolto. Però avui a la botiga feim lo dels bons de
1: descompte.
2: De descompte d'aquest. Sí. És singular, com és?
0: Bo.
2: Bo. Un bo, dos bons.
0: Sí.
2: Continua. És que no és bo.
1: Però, si és un, també és bo.
2: Sí, bo, eh? Va, 10 euros.
0: Sí, és boníssim.
1: 10 euros.
2: 10 euros, eren. Ara ja s'ha acabat. Quan t'han tret aquest. Perdona, sí.
0: No, continuam. Pèl, quan m'ho referim a vellositat. Exacte. Si hi ha pèl, hi ha alegria.
2: Efectivament.
0: Què, quan m'ho referim a... És que té vida a part, eh? Quan és un pronom interrogatiu o relatiu, du accent. En canvi, no en du quan és la conjunció.
1: Tu, ja anant per la meitat, aquests ets a saber, eh?
2: Sí, bé, Cristian, bé.
1: No, ja veig bé.
0: En du i metge a la sanitat, crec. Sí, bueno, estem ja...
1: N'he comptat 8, no?
0: 2, 3, 4, 5, 6, 7 mos en queden. Clar, així ja passam de la meitat. Estem amb... Sí, estem allà.
1: Els diacrítics són... Els diacrítics són un pot tiquismiquis, no?
2: Sí.
0: Pere punyetes, eh?
2: Pere punyetes,
1: molt bé, ben dit.
0: Exacte.
1: Molt bé.
0: A veure, sí, quan és afirmació, du accent. I només quan és afirmació. Quan és condició, nota musical o a si mateix, no en du.
2: Okay.
0: Remarca-ho de si mateix, perquè en castellà no, a si mismo sí que en du.
2: No, a mi no m'és igual,
0: perquè hi ha molta gent que ho escriu com en castellà.
1: Ja, no en sé, xerrar a castellà.
0: I m'ho escriu malament.
2: Uh-huh.
0: I bé, com si m'ho escriguis per jo, saps? Però bé.
1: Ja. O escrius castellà, tu també.
2: Sí, sí, sí.
0: Bastant poc, però bé, a vegades sí. Sí, eh? A vegades toca. Què més? Es va filtrar una setmana abans de que se filtrés la llista de diacrítics. Es van filtrar 14 diacrítics. I és que no es va filtrar, va ser sol referit a terra. I quan ho referim a sol per en terra... una setmana abans
3: es guardava en secret amb metralladores allà. Jo,
1: què vol dir de filtrar? Que tipus és fitxatge de 200 milions?
0: No, que en una conferència de no sé qui de l'IEC va presentar la llista de nous diacrítics i n'hi havia 14. Jo crec que el que va passar allà és que hi va haver una telefonada de qualque senyor important, d'aquests que duen corbata i això, i va dir, escolta, tenim lleis del sol, tenim un impost en el sol, deixem-nos el dia crític, que mos podrem confondre i no és qüestió confondre't amb una llei.
2: Wow.
0: I jo estic segur que va ser això, però bé, és infundat, eh? Però bé, sol continua mantenint el dia crític. Són, del verb ser, també el manté.
3: Et són va accentuat.
0: Sí, et són va accentuat.
3: Vale, vale.
0: Ara xerrarem de soc.
2: Vale.
0: Té, del verb tenir, continua tenint. Ús, quan fa referència a secció d'usar, també en dur.
2: Vale.
0: I vos, com a pronom fort, quan us xerra... Quan ho xerro de vos, en aquest cas també. En canvi, quan tens un pronom, no en du. D'acord? I aquests són els que han quedat, només aquests.
2: Vale.
3: Oh.
2: No,
0: i ja
2: està,
0: mireu que fàcil.
2: T'ha tirat. Jo
0: també. Tots són avantatges. Tots són avantatges.
1: Bé, ho aclarirem. No?
2: Tot s'aclarirà. Sí. D'aquí Sant Joan.
0: Que veig aquí? Que hem perdut, per exemple, hem perdut els que tenen dues síl·labes.
2: Ahà.
0: Com ara bota, dona... venen, moren, i clar, després n'han perdut uns altres que és que no sabem ni què volen dir. És a dir, qualcú me sap dir la diferència entre joc i un joc?
2: Que és un joc? No, això no, és obvi que no ho sé.
0: Ah, m'enganxes. Ara mateix jo tampoc.
2: És no que, saps què és un joc?
0: No sé, des que abans du accent? No. Copsi, cop amb accent, sí, és un floc.
2: Copsi.
0: El que en castellà seria un copo. No? Però clar, és a dir, teníem diacrítics que és que ni els hem emprat mai. I clar, no feien cap falta. És que en Christian estic segur que troba a faltar, i en Txec és el soc del verb ser, que clar, com que són en
2: jo
0: dur,
2: perquè no,
0: que
2: jo
0: és
2: perquè no.
0: En dur.
2: I jo perquè no el troba a faltar, jo potser també el troba a faltar.
0: Clar, tu...
1: El soc ja no s'ha de posar.
0: El soc ja no es posa. Jo crec que tu no el trobes a faltar perquè tu escrius som, perquè som és correcte com a primera persona singular i és correcte com a primera persona plural. I tu deus dir jo som, i com que dius jo som, t'estalvies el problema.
2: Jo escriu moltes coses. Escriu el que vull. Sí que és mateix, Rossi, sí, perdona.
0: És que qualsevol imbècil pot escriure.
1: Una cançó.
2: Com per exemple...
1: I de... Antes en Pedro ha dit una cosa i ja que ara queda menys per Sant Joan, jo crec que hem de tancar aquesta secció amb un tema que ens deixarà tots ben animadets, ja que es diu Sant Joan és tot i més.
2: Gràcies, Cisè. Més amb accent.
1: Més amb accent, clar.

0: Porquetjades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Bones! Açò és Saltreveu de Saglosa, un podcast del col·lectiu Glosera.
1: Arrencam amb el quart capítol. Començarem fent sobretaula amb Connexió Menorca, conversant amb el convidat d'avui, en Miquel Truyol, glosador actual amb qui ens aproximarem en el glosat menorquí, aprofundint en el context i les dinàmiques que el caracteritzen actualment.
0: Seguirem fent memòria amb la col·laboració dels glosadors i glosadores actuals, qui ens proposaran gloses i figures del passat i ens explicaran algunes batalletes del glosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim Glosam, Nedu es prepara sa motxilla per anar a les 7es Jornades Llibertàries de Menorca, per tal d'esbrinar si s'anarquisme i sa glosa es coneixen.
0: I no podríem acabar el capítol, com no, sense glosar un porc. Partim.
2: Saltreveu de sa glosa, un podcast del col·lectiu Glosera, un exercici de memòria que recupera antigues figures i gloses i un espai de joc a través desglosat, posant especial èmfasi en el paper de les dones improvisadores. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Bé, tornades totes en aquest simposi sobre la literatura menorquina. Aquest és l'episodi especial que completa la conversa sobre la creació literària a l'illa de Menorca. Avui mos continua acompanyant, com havia de ser, la Gemma Ferrer, filòloga i editora. Com estàs?
1: Molt bé, aquí, despentinada perquè fa una tramuntanada. Però, com a bona menorquina, ja estem acostumades a això.
0: Tocades per la tramuntana, etc. Bé, idò, com ja comentàvem a l'episodi anterior, a Menorca existeix una creació novel·lística, que no és molt abundant, però tamateix és reconeguda arreu del territori de parla catalana per la seva qualitat. De fet, diversos dels nostres autors han guanyat premis provinents d'altres territoris. El Premi Català, però, de novel·la atorgat per Meritxell Salort pel País de l'Altra Riba es pot ser el millor exemple. Avui, però, volem xerrar d'una obra que és encara una joia desconeguda, El color de les paraules, de Joan Triell Vidal.
2: Club Simposi, amb Blanca Noguera. Un club de lectura en el qual les convidades comenten lectures relacionades amb les temàtiques simposíaques. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.
3: Aconsegueix la teva acreditació per accedir a totes les activitats de fotografia del Menorca DocFest. Classes magistrals, presentacions de projectes fotogràfics i de fotollibres. De l'1 al 3 d'octubre al Claustre del Carme de Maó, a la sala d'audiències del primer pis. Des de Samuel Nacar, Pedro Coll, Carmen Xualemán, Neus Solà, Federico Clavarino, Santiago Torrado, Santi Donaire, Pep Pérez, entre molts altres. Ja ho pots comprar al menorcadocfest.com en promoció a 10 euros.

A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Radio Far.

0: Les sonores.
1: Som a Menorca, fa molta calor, molta humitat. La veritat és que es nota.
2: Ja està.
3: O sigui, la manifestació artística que es coneix avui en dia com nois, bueno, avui en dia ja des dels 90, però com nois, també un polèmic nom, al final, aquesta saturació de so i de diferents sons, i al final és com un èxtasis.
1: És molt gustós.
3: És molt gustós, realment.
1: Clar, si t'hi deixes
3: clar,
1: amb tu...
3: Sí, clar, exacte. Sí.
1: Clar, que també és veritat que és molt intens.
3: Intens.
1: Hi ha persones que els provoca rebuig.
3: Sí.
1: En un concert ens va passar que una persona va marxar perquè tenia un atac d'ansietat.
3: Sí, doncs sí, vull dir, clar.
1: Però és perquè també, molt gustós.
3: Clar, això també connecta el nois, o serranou intensa, també connecta molt.
1: Serranou interna.
3: Interna, no? Exacte, també connecta molt amb serranou interna, no? I clar, això també te remou molt.
1: Te renou. El renou te remou.
3: Sí. Vull dir...
1: Ah, hasta aquí todo, amigos. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, aixecar el podcast.

0: De quan vas començar amb el sonor i tal, sí, sí. Podies manifestar moltes coses. Clar, hi ha una cosa també que quan som petits,
1: petites, sí,
0: treballem molt amb el so.
1: És que
0: juguem
1: les criatures,
0: amb el so.
1: Totes les criatures són artistes sonors.
0: Jo me'n recordo amb el meu germà petit, que jugàvem i fèiem explosions i batalles i molt de so i jo què sé, saps?
1: I molt del que després es converteix en llenguatge contingut.
0: Exacte.
1: És repetició de sons.
0: És repetició de sons.
1: I ja no només quan aprens a parlar, eh? És que ahir estava a l'avió venint cap aquí, Menorca, sa Roqueta, i hi havia un nin de, jo què sé, 7 anys, no? Bastant molest, eh?
0: Sí.
1: Per què no para de fer soroll?
0: Sí.
1: Però era com repetir una paraula i la repetia amb diferents modulacions.
0: Sí.
1: Clar, no està, ja no era la paraula allò, era la modulació. El que li interessava,
0: sí,
1: a aquella criatura era el so.
0: Era el so,
1: no,
0: exacte,
1: la paraula.
0: Sí.
1: No la paraula com a eina comunicativa. Estava fent soroll.
0: Sí.
1: Ui, i també un altre any aquí, a la platja, un dia que vaig anar sola a la platja amb la bicicleta i hi havia una nena amb el seu pare i la nena jugava a l'aigua, no? I el pare la vigilava i he fet tants crits, però no era com, anava fent,
0: sí,
1: tot de modulacions, una creació sonora brutal, la tia, brutal.
0: És que això és molt interessant, sempre quan són petits, aquesta experimentació sonora, perquè hi és molt. Jo me'n recordo també quan era petit, m'agradava tapar-me les orelles,
1: sí,
0: les mans, i cridar molt.
1: Sí.
0: Quan els pares tornaven locs.
1: Adorava, no,
0: que li passen a aquest suara. I és clar, i jugues amb això, saps? És la primera experiència amb un filtre.
1: Bueno, quan estàvem al sonar...
0: Sí, exacte.
1: Te recordes que estàvem també en un dels concerts, jo em vaig tapar un poc les orelles perquè, sí, estava jo poc agobiada i era com, que guapo, i vaig començar com,
0: sí,
1: a intervenir sobre el que sentia, tapant-me,
0: exacte,
1: i destapant-me un ritme en un altre.
0: Clar, exacte.
1: I
0: és una experiència molt interessant, això.
1: Clar, o sigui, això és...
0: Veus com...
1: Estàs alterant el so.
0: Sí, estàs alterant el so.
1: Estàs alterant el so.
0: Sí, estàs alterant el so.

0: Ràdio Far fa camí cap al seu 7è aniversari. Coneix a les nostres col·laboradores i col·laboradors a través del nostre anecdotari.
1: Bon dia i alegria. Jo tinc una anècdota molt xula, molt polida, des de la primera gravació que vaig fer pel cap de Fibló, que va ser una entrevista en el Litros. I la qüestió és que ell me va explicar moltes coses. I una d'elles era que quan ell, que era membre d'un grup que es deia Punxa, i van fer de taloners a la Polla Records de Ferreries, l'any 91, abans de començar el concert, hi havia un grup d'amics seus que no podien pagar-se l'entrada. Eren, no sé si eren, 1.500 peles, que en aquell temps era molt, per gent jove. I ells van pactar amb l'organització que no volien cobrar, sinó que deixessin passar els seus amics. Llavors l'organització va acceptar i, bueno, aquest fet, aquesta història m'ha servit a jo per explicar contes als meus fills. De fet, hi ha un conte versionat, no?, d'aquesta història, però que, com que transmet valors, doncs mira, aprofitant d'una entrevista en Litros, doncs, conta aquest conte que xerra de valors, no?, d'amistat i de, bueno, que treure-li el profit. Vinga, una abraçada, salut!

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: La primavera avançada ha fet florir ja algunes orquídies silvestres. En el seu ressorgiment atrauen amb incentius visuals i olfactius els animalons que les han de polinitzar, per als quals habiliten un característic pètal inferior a manera de plataforma d'aterratge.
1: Època de muda.
2: Capítol 28. Esborrar per a millorar.

De vegades, la forma els convida a anar al centre de la composició, on hi ha el nèctar. Quan l'animalet posa el cap a la cassoleta deliciosa, l'orquídia li enganxa uns estams carregats de pol·len i el visitant se'n va amb unes antenes noves que portaran la pols miraculosa a una altra flor. En altres ocasions, la zona de recepció adopta l'aspecte i la feromona femenina d'algun insecte. Els afanyats mascles passegen per damunt la flor i s'impregnen de polseta, sense entendre que es tracta d'un parany a l'estil d'un estudiat anunci de publicitat, que desperta els seus instints amb un objectiu molt diferent del suposat. Les orquídies van conviure amb els dinosaures. Però mentre els grans rèptils van ser esborrats per les inclemències evolutives, les hàbils plantetes van prosperar usant molt d'enginy en la seva estratègia vital. El buit que van deixar els mítics monstres va ser ocupat per d'altres que fins llavors passaven bastant desapercebuts. Entre ells, els mamífers. I és que esborrar és un verb poc reconegut, però de gran vàlua potencial. Els infants aprenen a esborrar els exercicis fallits per tal de deixar espai a les grafies adients. El vent del nord esborra les petjades de la gent a la platja i ofereix paisatges immaculats l'endemà. A Menorca es van esborrar els aparcaments sobre l'arena de Samesquida i de Vinimalà, i avui llueixen uns sistemes dunars en franca recuperació. També es van esborrar els projectes d'urbanització de Trabaluja o de Xalocs, i la invasió de Carpobrotus que solava Favàrits, i les cases en primera línia de Salbufera d'Esgrau, o l'aparcament il·legal de Cal en Torqueta. Esborrar les paraules i expressions repetides en un mateix text és un exercici de depuració i afinament que enriqueix el llenguatge i pot clarificar el missatge. Suprimir, remoure o extirpar determinades intervencions al territori de vegades vol dir millorar-lo molt. Pot significar ennoblir un paratge, engrandir la seva prestància o ajudar-lo a recuperar la dignitat. Esborrar les 10 plantes superiors dels hotels de Son Bou seria un encert paisatgístic i un gest real entre tanta sostenibilitat pregonada i erma. Extreure una bona part del lloguer turístic existent en els nuclis tradicionals seria un camí real per reduir massificació turística i retornar les cases a la funció bàsica que estan cridades a practicar. Abolir els grans regadius que operen a ple sol d'estiu i els jardins turístics de gespa verda, antítesi de la menorquinitat, seria el millor pla hidrològic que podrien fer per ajudar els necessitats aqüífers. Atenuar l'enorme despesa pública en promoció turística i entendre que l'oferta nàutica no es pot pretendre dimensionar per respondre a tota la demanda seria un gran progrés per al futur d'aquesta illa i els seus habitants.

0: Dibuixar creixements que excedeixen la capacitat del planeta és fer grafies fora de l'espai que cal esborrar per al bé de tothom. Les orquídies van guanyar la batalla de la supervivència als grans dinosaures.
1: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Txec Pons.

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

Ara mateix escoltareu una cançó de Suki Sopes, del seu tercer disc, Lo mesclat s'embull, publicat el 2026.

0: Radio Far. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i en el mes de setembre, gínjols. Entrem a la tardor i és el temps d'un arbre molt particular, el gínjoler. El seu nom botànic és Sisyphus jujuba. En castellà es diu jujube o azufaifo, uns noms sonors i ben curiosos. És originari del sud-est de Xina i va ser introduït a la regió mediterrània des de fa molt de temps, procedent d'Orient. Molts horts solien tenir un gínjoler sembrat. Avui en dia se'n sembren pocs, ja que tarden uns anys a tenir una bona producció. Pot arribar en els 10 metres d'alçada. El tronc és d'un color gris, inicialment en l'escorxa fina, però amb els anys es va robant. Té unes branques en forma de ziga-zaga i amb unes bones espines. Com a curiositat, a Menorca i a la regió mediterrània tenim un parent de gínjoler, la llampuga o llampuguera. Té un aspecte bastant diferent, però si observam les seves fues hi veurem una semblança. Els gínjolers són bastant resistents, però necessiten un poc de manteniment. Els seus fruits, els gínjols, són del tamany d'una oliva grossa, primer verds i després, quan són madurs, d'un color marrón. Els gínjols poden agafar corc, com passa amb altres fruites. Si en tenim molt, serà necessari un tractament, millor si és en control biològic. El seu gust dolç solia agradar molt en els fiats, i no tan fiats. Antigament feien una festassa si en podien cuir uns quants. Avui en dia segueixen sent apreciats, però no són tan populars. Tot i no ser propi del Mediterrani, aquest fruit forma part de la nostra cultura popular. Deim, per exemple, que una persona està redona com un gínjol quan està grassa o ha menjat massa. Una altra dita ben coneguda et s'ha d'estar més content que un gínjol. I és que l'aspecte i el gust d'aquest fruit et sempre sinònim d'alegria.

0: Emblanquinar ha estat tradicionalment una feina femenina associada a les feines domèstiques de la llar, tant al camp com al poble. Aquesta era una tasca més que les dones havien de fer a casa seva, de la mateixa manera que també era una feina femenina anar a comprar i vendre la calç.
1: Si fer calç era feina d'homes, emprar sa calç per fer morters i revestiments era feina d'homes, sa feina d'encalar era una feina femenina. Una més de les feines domèstiques que tenien assignades les dones, pel manteniment i la bona cura de les cases. És a dir, les dones havien de fregar, garnar, cuinar, donar de menjar als animals, bé, feien un munt de feina, fer spa, fent la roba manualment i també encalar les cases. I si no hi arribaven, s'enfilaven dalt una escala o amb un palo. Era una feina pròpiament femenina. Per això que en aquell temps, en temps antics, les dones més humils s'allogaven altres dones, altres cases, per anar a encalar. I així se traien un sobresou que pues, ajudava l'economia familiar. I que era una feina de dones.
0: A continuació, escoltem els testimonis de Cisc Enric, filla de pagesos, Maria Cardona, filla d'emblanquinadora, i Pep Taverner, emblanquinador d'ofici.
2: I en aquell temps, els homes, nada de les feines de casa no en fan ni una.
3: I ma mare anava a fer feina d'emblancar mig poble de Ferreries i mig terme de llocs, també. N'hi havia dues o tres de Ferreries, però ma mare era llesta i n'hi havia aquí. Bueno, era molt dimoni. Ma mare tota sola, sí, no, tothom es quedava el seu aire, sí.
2: Jo no sé, en els pobles supos que hi havia emblanquinadores. Emblanquinadores, no emblanquinadors.
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calça Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

L'artista italià Federico Clavarino du al Menorca Dogfest una classe magistral oberta al públic. Titulada Empezar desde la sombra, serà el divendres 2 d'octubre a les 7:15 als Castro de Mou. Tota la informació al menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

la Ràdio Far. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
2: Dedicat a tots i cadascun dels animals que ho passen malament en aquest món. Va per Valtrus. Tancat dins un...

veel. Maar mijn bier vindt sempre eins. Ell no deixava de ser una merda. I que ets a merda, tant per jo com per vosaltres. Ei, però és que jo era. És que jo era.

Ves estiu no hi falta gaire, sa Menorca i notes aire d'unes cales que no mainen ni respiren. Ves estiu no hi falta gaire, sa Menorca i notes aire d'unes cales que no mainen ni respiren.

paraules vaig trobar. Me'n vaig, espera, un dia més, espera. Me'n vaig, espera, un dia més, espera. Me'n vaig, espera.

0: Benvolgudes i benvolguts oients de Ràdio Far. Estem aquí en el programa especial del Festival Maquetes i per arrencar heu sentit aquesta cançó en directe de Leon Manso, Llorenç Marquès. I en aquest especial hem enllaçat amb el programa Càpsules d'Art presentat per en Cristòfol Pons, que entrevistava l'investigador, l'historiador de l'art, en Jaume Reus, amb un estudi que va fer sobre l'art i la cultura a Menorca, que podeu recuperar en el podcast de Càpsules d'Art. I avui hem començat amb aquesta cançó, amb en Llorenç, per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio. No sé si això és molt habitual. Benvingut, Llorenç.
1: Hola, com estàs?
2: Per això no, eh? No m'ho sol passar.
0: Ha estat un inici trencador. M'ho sap greu que hem enganxat el programa just en el final de les càpsules, però teníem oients esperant i havíem de començar de qualque manera i m'ho ha semblat que aquesta manera era la més polida, no? I amb aquesta cançó que cada vegada que la sentim amb aquesta primera vegada i crec que és una de les teves cançons predilectes.
1: Totalment, sí. És una d'aquelles
0: cançons... Atreca't en el micro.
1: Així? Més?
0: Mel.
1: Sí, és una d'aquelles cançons que moltes vegades quan li dono voltes, quina faré? Sempre passo, 5.200. Dic, ja està. A vegades no la faig, en faig una altra, però és una cançó especial per això també, per la manera que la vaig escriure, i és una cançó que el procés que vaig tenir que fer per fer-la, el té molt clar dins el cap encara, i això me fa que se me fa així com a molt familiar, tocar aquesta cançó en concret.
0: I aquesta cançó, i que també forma part del llibre Tot està escrit, i un poc avui també te volien convidar, perquè és el Festival Maquetes, per segona vegada participes en aquest festival, que celebrava a Mercadal, l'anterior va ser increïble poder participar en el festival, que vinguessis a tocar, i a Fornells, que va ser increïble, el concert.
2: Que en Pedro Magirés.
0: Això és un...
2: Directe, això va ser indescriptiblement descriptible per jo. Me va encantar. Vull dir, me va fer una il·lusió, també va ser tot molt... La veritat és que va ser un vespre fantàstic. I a més d'aquests vespres que... Bueno, que recordes, que recordaré sempre. Sí, sí.
0: I bé, jo com que soc part implicada, a vegades és complicat. Te va de demanar-te segons quines coses, no? Però en el Festival Maquetes participaràs fent una presentació... concert i del poemari, el teu primer poemari, tot està escrit, editat per Llentrisca Edicions, que nosaltres tenim bastanta part de culpa, tant jo com en Xec, que el tenim per aquí, per aquesta publicació, i que l'altre dia en Xec, a la presentació a Ferreries, explicava com va anar, no? Nosaltres te vam veure fent una col·laboració amb en Joan Miquel Oliver, i al final pues, tenim tot està escrit, poemes de Llorenç Marquès i el pròleg d'en Joan Miquel Oliver, no? I ara estàs en el principi de la promoció del llibre i quines sensacions tens? Què te diu la gent sobre el llibre?
1: La veritat és que, bueno, són sensacions molt bones. La veritat és que he anat rebent missatges de molta gent que m'ha fet sentir que... Un que m'ha agradat molt va ser una persona que m'ha mirat i m'ha dit m'ha agradat, m'he sorprès. I va fer aquells silencis entre paraules, saps? Com que a vegades passa, potser podia tenir una idea concreta de lo que allà podia arribar a llegir o sentir quan estigués davant el llibre i sentir una grata sorpresa, no? I aquestes sensacions són d'aquestes bones per jo. I aquesta sensació que tinc, que a la gent li arriba, encara m'hi falta que segur que, bueno, espero que passi, que és un moment, per exemple, és quan ja té recorregut aquesta persona, notes que ja l'ha pogut llegir, l'ha pogut pair, té curiositat i té aquella impressió de que l'afectant, no? I pogués tenir aquell punt d'algú que ja ha madurat dins ell el llibre, no? I que te fa sentir, el llibre m'ha fet sentir aquestes coses, no? Ara, de moment, és aquell punt de que molta gent me fa sentir que està content de tenir el llibre, que li fa companyia. De fet, l'altre dia també va passar una persona que me deia... el tinc... I m'ha dit que el tinc damunt la tauleta de nit entre dos llibres ara mateix. Vull dir, m'hi falta un llibre i després ves teu.
2: partir d'aquí després ja vindré i te demanaré que me'l firmis, si cal, saps? I això em va semblar fantàstic, també. Sé que està esperant damunt d'aquella tauleta, no? I que hi haurà un moment que aquella persona li està cercant el seu moment per dedicar-li i que després, quan t'ho hagi fet, després vindrà i me dirà que li firmi, no? Així que, com podeu veure, anècdotes també que, i coses, sensacions positives que m'han donat, que gràcies a vosaltres puc sentir realment, perquè així heu dit que éreu part de culpa, jo trobo que sou tota la culpa.
0: Bueno, la responsabilitat...
2: Però, no sé, la veritat és que per això va ser com... Màgia.
0: Bueno, estem contents que formi part un poc de la teva trajectòria, que l'hem seguida des de fa molts anys. Crec que el primer concert que vam fer aquí on som ara, que ara estem aquí en el nostre espai de ràdio a la Casa d'Artistes, que és el centre de creació, i me'n recordo just quan van començar el centre de creació que te van convidar a fer un concert aquí dalt, de la formatgeria.
2: I tant.
0: I va ser molt especial. La formatgeria és un lloc que sona ben especial, té un reverb ben curiós, un reverb formatger, no sé com, però tothom que ha vingut a cantar aquí dalt s'ha sentit molt bé.
2: Totalment, mira, jo recordo, Cristian, de fet, que quan estàvem mirant algunes parts del llibre, d'idees que teníem, vaig dur un tracklist que tenia apuntat un paper, el tracklist d'aquell vespre. Me recordo que havia començat amb una versió de Pearl Jam, de Long Road, saps? Però aquell vespre m'havia fet il·lusió començar així. I recordo aquell concert també com molt especial. O sigui, hi ha llocs que tenen un tipus d'ambient, no? Se genera una energia concreta que fa que destaquin d'uns altres, no? I si hi ha altres que aquí teniu... N'hem de fer un altre.
0: Idò, ara prest te'n toca un. I del llibre, m'agradaria que expliquessis en els oients de Radio Far com va ser el procés de creació, en el sentit, us vas passar els textos, com va ser la selecció? Explica un poc com va ser el procés.
2: Mira, jo... abans de dir lo de sa màgia, i és un poc així, jo podria dir pràcticament literalment, feia anys que dins la carpeta, moltes d'aquests escrits, o tots de fet, surten d'aquesta carpeta, i a mesura que he anat pues fent concerts, fent treballs discogràfics, no? que fins ara són tres, no? Clar, algunes d'aquestes lletres, d'aquests escrits, havien passat a formar part d'una cosa oficial, que la gent podia escoltar, però molts altres no. I jo me sentia com en deute amb aquestes lletres, no? I pensava sempre, no sé què faré, que me pos a fer coses així, en plan, peix coses a YouTube, ho trec així de manera ràpida, que tinguin, no sé, una finalitat totes aquestes lletres, totes aquestes cançons. I quan vosaltres me vau fer aquesta proposta... va ser com obrir la carpeta i dir-li a totes aquests crits, ei, ho hem aconseguit, tot et sortireu, tranquil·les, no fan falta cap més disc de moment. De moment estarem un llibre, algunes, i altres ja anirem fent. De fet, algunes almenys estarem a disc 9, però bueno, ja ho veurem, anem a veure com ho faim, no? Vull dir, el procés, i després em va venir la idea aquesta de l'espai de temps, no? De com a vegades s'ha d'enfrontar-me a una història, quan tenc que crear una cosa, a vegades depèn molt de com em sent. Vull dir, si estic molt... enamorat, per exemple, el meu registre, vull dir, el que acabaré escrivint, no sé, ho vaig a cercar, no?, d'alguna manera, quan estic emprenyat també passa, saps? Me surt un tipus de lletra, una necessitat d'escriure, i m'ha semblat oportú d'alguna manera dividir-ho amb ahir, avui i demà, perquè ahir intentava pensar que era com les coses que ja han passat, les coses que has deixat enrere. Avui com les coses que estàs vivint en aquell moment i és demà les coses que queden per viure. Però també pensava que podia ser un poc formar part d'un estat d'ànim, no? S'ahir podia ser com la nostàlgia, no? Aquella part que recordes i t'agrada recuperar tant en quant perquè penses que era especial i forma part del passat. S'avui aquelles coses que t'acompanyen i te mantenen d'alguna manera dret i bé perquè saps que estàs vivint en aquell moment. I és demà, aquella llibertat des demà. Com que demà serà demà i no saps què passarà, doncs demà pot passar de tot. I a poc a poc, el divertit era que... Va, dit divertit ara, en aquell moment no era tant, era com... Feia les tres llistes, ahir, avui i demà, intentava tenir el mateix nombre de cançons, si podia, I per exemple, un dia m'aixecava i deia com he pogut posar aquesta cançó i si forma part d'això d'avui. Però bueno, és igual, perquè també podia estar endemà. I anava canviant l'ordre de ses lletres fins que em vaig adonar compte que ho podia fer infinitament. Vull dir que no, sa gràcia estaria en aturar i deixar-ho d'una manera i mira, poder-ho explicar perquè així em pugui entendre que estigui en un espai o un altre no és tan important, sinó que sa gent en un moment donat pugui interpretar on es col·locarien elles i tot, una vegada ho llegin. Si et semblen cançons més, no sé, que formen part del seu avui, del seu ahir, perdó, del seu avui o del seu demà.
0: I tu ara, quan llegeixes aquests poemes, que perquè la gent ho entengui, és una deconstrucció de les cançons, que algunes de les cançons que hauran sentit, t'identifiques amb el poema o recordes més la cançó? Perquè clar, tu la tens molt interioritzada.
2: Sí, no, realment mira, quan t'he agafat el llibre i he pogut llegir, és una experiència nova. Clar, tot i les meves pròpies lletres és la part divertida i estimulant, per això ha estat que m'has de mirar d'una altra manera i fins i tot he pogut donar pensar. Clar, posar-te a llegir les teves pròpies lletres no és un exercici que normalment, bueno, sempre que l'he fet per recordar com fer la cançó, perquè la tinc que interpretar en públic, però igual no li donar les voltes fins que no estàs en directe davant del públic, intentes deixar-te endur, fins a aquell moment sí que tornen a entrar dins tu tots aquells pensaments que t'atraquen al que havies fet en aquell moment. Amb el llibre, en canvi, és automàtic. Fins i tot hi ha algunes que m'assemblen amb alguns aspectes com a extrems, no? que tens aquella sensació de dir que pensarà la gent d'aquesta lletra? Pensarà que estic, que estic tranquil, que no, que estic bé, saps? Vull dir que aquesta intensitat et sé qui he sentit quan he agafat les meves pròpies lletres, no? Vull dir que ha estat una experiència nova per jo també. I llegir també Catapila d'en Joan Miquel Oliver, que també m'ha fet pensar molt, no sé, tot.
0: I després el llibre està construït amb aquest ahir, avui i demà, i perquè la gent se faci encara més idea, hi ha tres versions de tres cançons, i de qualque manera tu també estàs dins aquest llibre, perquè a través d'un codi poden accedir i poden descobrir i tu els acompanyes un poc en la lectura. Aquest procés, bueno, aquest moment, bueno, va ser un poc aquesta idea que tenim des de Llentrisca Edicions d'un poc d'innovar i de transformar, i la teva participació dins del llibre, com ho vas viure això? Com pensaves que la gent rebria aquesta teva aparició dins del llibre?
2: Mira, això me va encantar i te diré... Bueno, un dels motius és que record, ja fa anys, que record que vaig comprar com un llibre digital d'en Johnny Cash, Història de la vida d'en Johnny Cash, on interactivament, a mesura que anava llegint el còmic, podia escoltar les seves cançons, saps què vull dir? Vull dir, les cançons de Folsom Prison Blues, tot. I era una experiència que em va semblar molt, molt divertida. Dic, tio, a més que em puc veure que puc seguir aquesta història amb aquells dibuixos, Història d'en Johnny Cash, a més el puc escoltar. Així que em va semblar una idea fantàstica, perquè podia compartir amb la gent també. Es de podia, com... treure del llibre, saps què vull dir? I tornar-los una altra vegada de volta després d'escoltar-ho, no? Era una cosa molt, per jo, molt interessant. Una manera molt... no sé, me va agradar molt la idea. I de fet va ser una cosa molt natural, perquè el que vaig fer és pujar a la meva habitació i pensava, bueno, van que sent, vam... I deia exactament el que sentia en aquell moment i després ho deixava gravar. Vull dir, em deixava endur i cada que si en tu escolti, pensant que aquesta manera natural, no, d'explicar aquella situació era tan sorpresa com jo, com per ells, si en aquell moment estan llegint el llibre i no s'esperen a arribar a aquell punt, no? I amb alguna persona m'ho ha comentat. M'ha dit, hòstia, que guai això que te pugui escoltar, no? Clar, les lletres, clar... Si no et sentim mai la meva veu, igual no li pots posar veu a les lletres, però en canvi, d'aquesta manera... És com, t'estic acompanyant amb aquest llibre, saps? Vull dir, estem junts aquí, saps? I ells són jo. Vull que m'ha semblat una idea molt bona i que m'ha semblat que li dona un punt més en el llibre, saps? Una bona manera de combinar.
0: El llibre es diu Tot està escrit, però segurament no tot està escrit, hi ha molt per escriure. La gent que es pugui imaginar els llibres a portada, aquest escrit està desapareixent, no? És una portada senzilla, però és una lletra escrita a mà i aquest escrit, la darrera paraula, està desapareixent. Supos que en Llorès Marquès encara té molt per escriure.
2: Tu, bueno, jo espero que sí. És que de fet ara, clar, ara he buidat molt. Ara la carpeta... Bueno, tu, ara agafaran... No sé, suposo que faré... Sí, agafaré una altra carpeta nova i començaré a acumular de nou fins on tot està escrit dos. O, però bueno, la veritat és que es veu que m'ha sent molt més lleuger perquè penso que moltes han trobat una casa on està. I en referència al que he dit del títol, que és contradictori perquè precisament és com moltes vegades me sent jo, respecte a la contradicció, me sembla que forma part de Leon Manso també, i és aquesta recerca a vegades de descobrir què és el que realment sent, el que dona forma a totes aquestes lletres, saps? Vull dir, és... No sé per què he dit això, però ho he dit. Veus?
0: Fantàstic. No,
2: se me'n va.
0: Idò... Bé, jo trec que hem fet prou ganes de llegir les teves lletres, de llegir les teves cançons de construïdes en poemes, o aquests poemes que hi havia darrere les teves cançons, que hi ha dins aquest llibre fantàstic, que hem editat amb molt de carinyo i que presentaràs dia 24 a les 12 del migdia, 24 de febrer, a les 12 del migdia a Can Àngel, a Mercadal. Serà l'aperitiu o el vermut del festival del Cavespre, de les maquetes en diferents grups, i però volem fer una sorpresa o un regal als nostres oients i donant la possibilitat que mentre duri el programa, si qualcú s'anima i telefona en el 633 59 63 86, s'endurà un tot està escrit amb aquests moixos que firma,
2: sí.
0: Perquè això ja comença a ser una tradició,
2: sí.
0: Qui hagi anat a qualque presentació del Llure ara ja s'està especialitzant en crear una firma molt especial i molt única.
2: Sí, és que de fet, si me parles, és que diria, algú que tingui llibre, que n'hi hagi fet un realment... Tant, és que n'he fet alguns que realment m'ha costat mirar-los després. He fet alguns moixos, tu, jo, que mentre te feia, pensava... Tu, Cristian, passa'm una altra còpia del llibre, tio, que t'ho he recomençat. Estic... Però bueno, ho faig amb molt d'amor i el fet que cada un és únic i és una cosa que m'agrada fer. M'agrada fer com... A lo millor d'escriure es fa més complicat, perquè si has de firmar, pues, pensar una cosa que pensis que pot... Jo som més lent, que ja veus si sóc lent, que m'he estat anys per tenir-ho tot escrit. Però en tema de dibuix és com, de dibuixar un moix. I sí, anima la gent que enviï a Instagram els seus moixos.
0: Això és molt bona idea. És molt bona. Sí, facin-se... La firma d'esmoix. Jo tinc que... Bueno, és plaer de tenir un llibre teu firmat i esmoix és fantàstic.
2: És que s'ha quedat bé?
0: Sí, bueno, és que ja, no és important que quedi bé, sinó
2: no,
0: que sigui un moix únic, no?
2: Totalment,
0: que,
2: sí.
0: Aquí està la gràcia.
2: Totalment.
0: Aquest, i me'n record, ara sí, faré una referència a les porquetjades, que quan començàvem fem telefonades a traïció, i me'n record que te van telefonar en les porquetjades, no sé si era el capítol 1 o 2, que podeu recuperar en el podcast, i te van telefonar i, Llure, què tal, com estàs? I tu vas dir, bé, molt bé, men, que dius sempre, no, men.
2: Sí, no se me pot
0: dius,
2: separar.
0: He tingut un dia avui, no sé què, no, que és que... I dic, ara t'ho explicaré, ara veuràs. I dic, no, és que en Tom Moschetti, que avui li han fet...
2: Sí, totalment real. Sí, que havien, clar, sí, sí, és un moix de protectora i, clar, el van tenir que la castració. I el viatge que va agafar aquell animal. Vull dir, ell mateix se posava en sa nevera i no aturava d'intentar atacar sa nevera, mos intentava atacar, no, però no atacar directament amb violència, sinó com... Ens atacàvem la seva imaginació, no sé què veia i no sé què semblava que eren nosaltres. I vaig telefonar al veterinari, la veterinària, i vaig dir, perdona, és que tinc el moix aquí que no atura. O sigui, tinc el moix a les 4 del matí, la Mariona se'n va anar a dormir, mentre jo intentava, jo aquest amb el moix, mentre me mossegava el cabell i tot, i mos va dir que es havia passat, a lo millor un poc, en sa dosi. Bueno, sí. Bueno, jo vaig pensar també, mira, si t'han de fer això... que almenys que el viatge sigui igual, claro, saps? Claro. Va ser, sí, va ser...
0: La teva història amb els moixos, hi podem fer una entrevista
2: entenc,
0: part
2: entenc, dia. Uf, en tinc de molt
0: història potents. Amb els moixos, per això, la firma dels moixos deu tenir qualque
2: sí,
0: cosa a veure.
2: Sí, sí. No ho diré, no contaré històries molt llarga, però fort de cafè, bueno, és que m'aconegui ja sabrà per on vaig. Vaig tenir un moix que era el dimoni. Sí. I el vaig... Sí, el fort de cafè. Sí, sí. Algun videoclip meu el podreu veure tot.
0: Es deia Fora de Cafè, es mos.
2: Sí, era blanc. Era totalment blanc, es deia Fora de Cafè.
0: Era llet.
2: Me'l van regalar.
0: Vale.
2: I a poc, no sé què va passar a l'interior d'aquell animal, però era un moix amb... És que clar, podria contar tantes, és que no vull ni contar ni una perquè són tan intenses totes. Podia, em va atacar, es va posar dues potes, em va perseguir per sa casa.
0: Hòstia.
2: De fet, bueno, una molt bona és que jo m'havien demanat que fagués una intro per un disco. En Xavi, un sí. Ferris, que tenia un grup, i m'ha dit, hem de fer una introducció i es tractava de desmaltrat. I m'ha dit si jo podia fer una introducció com si fos una persona així molt agressiva i tal, a casa seva, a la seva pare. I dic, bé, te faig la intro, clar. I vaig decidir fer allò que diuen que hi ha dos que fan, que és dir, bo, si tenc que fer que vaig molt cego i tal, doncs me posaré a veure. I me vaig posar a veure una bot de Frangelico, tot sol a casa, i vaig posar el volum dels Pro Tools, vaig posar el micròfon el més fort que podia, i si deia entrar a casa i dir, no sé què, i fer un bo que m'agrava el cinturó i tal. Però mentre jo estava fent aquest procés, clar, el meu moix, el bo que m'anava mirant, i anava a dir, bo, que fa, que... bo que fa, i clar, jo no ho veia i vaig pillar una portada com dient ja som a casa, i se m'va aferrar una cama i no se m'amollava, vaig tenir que tirar, vaig tenir que fugir, quedar tancat dins una habitació mentre ell es va posar dues potes i me mirava. Vaig aconseguir telefonar a la meva família que vingués.
0: Hòstia.
2: Sí, però quan va arribar la meva família, ell ja no tenia aquest tipus de rancor cap a jo, ja semblava que no havia passat res. Però després, amb el temps, vaig conèixer a Mariona i també un dia va venir a casa i no li va agradar la idea i la va atacar ella també. Que mos van salvar de nou, però que ja era el segon atac. I va arribar un moment que vaig començar a dir-li als amics millor que no vingueu a casa. I vaig començar a mirar més pels moix que per jo i clar, per això, imagina't, però en canvi ara amb en Tom Moixetti, que les històries al revés, perquè es va que ell està castrat, però és un bon moix i mos duim bé i tot surt bé. Però igual sí que pinti moixos té a veure amb alguna història, clar, potent.
0: T'han passat coses amb els moixos.
2: M'han passat coses.
0: Vet aquí que pintes moixos i que firmes amb moixos.
2: Sí, tots els moixos estan vacunats i estan...
0: I de... acab el que anava a dir del sorteig aquest del llibre. Tot està escrit en el 633 59 63 86. Faig una telefonada per WhatsApp i, clar, no el donarem així com així, el llibre. Jo troc que mos han de cantar un tros d'una cançó de Leon Manso.
2: Estaria molt bé.
0: O recitar un poema de Tot està escrit o un tros de cançó. Això estaria bé i així pues, entregarem aquest llibre firmat amb un moix de Llorenç Marquès.

Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Radio Far.

0: Amics, amigues, molt benvinguts en aquest tercer i darrer programa de Sagramola per seguir fent el recorregut per les publicacions de l'any 2025. Acabarem aquest recorregut amb en Ramon Saura, amb en Xanti Gordi i el Jazz Duit, amb en Tuamala, amb Esberlat, en Xavi i Llanes, tot un luxe i tot un plaer compartir aquestes edicions amb tots vosaltres. The long and winding road
1: that leads... Sagramola, on en Bep Cardona en segueix descobrint tota sa música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: Escac i mat. L'entrevista a l'Alfil.
1: Bueno, a veure, pregunta obligada, preguntes obligades. Quin és el secret per guanyar tant?
2: Jugar molt.
1: Bueno, i jugar mínimament bé, també.
2: Sí, bueno.
1: Dit, no? Perquè jo he jugat molt i no l'he guanyat mai.
2: Home, hi ha que jugar. El primer és jugar. Per exemple, en David, per exemple, s'ha dedicat més a les ensenyances dels escacs i no tant a la part competitiva perquè no disfruta tant. Ell disfruta més ensenyant, doncs, bueno, doncs lògic. Això fa que jo guanyi més, perquè, clar, si ell jugués, jo m'ho tindrien de repartir els campionats. Bueno, encara que orgulloso, curiosament, jo només he coincidit dues vegades en el campionat de Menorca amb en David, jo he guanyat els dos campionats.
1: Jo record...
2: Encara que una partida ell me va guanyar quan, abans d'anar a Barcelona a estudiar, quan tenia 17 anys, però jo vaig fer campió. I després van coincidir en un altre campionat de Menorca, jo li vaig guanyar i vaig fer campió.
1: Jo recordo un... que es va jugar aquí, la darrera ronda es va jugar aquí, que tu la darrera havies demanat bai, i en David i na Mònica...
2: És aquest.
1: En David i na Mònica, els qui guanyés dels dos quedava primer i van fer taules.
2: Correcte. Jo vaig demanar bai i... Home, no perquè volgués. Jo m'havia apuntat en el campionat d'Espanya Ràpid, que es feia a Barcelona, i jo me n'anava a jugar al campionat d'Espanya Ràpid. I va coincidir en la darrera ronda del campionat de Menorca. Jo li vaig demanar a la delegació si m'ho podia canviar, m'han dit que no. Pues... vaig demanar bai i me'n vaig anar.
3: L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll. Ja disponible a Ràdio Far.
4: El fotoperiodista Samuel Nacar, Premi Luis Valtueña i World Press Photo 2025 oferirà una classe magistral dins del Menorca Dogfest. Sota el títol del Breaking News, el documental, construir una pel·lícula des de l'urgència informativa, explicarà com un treball fet des de l'urgència informativa pot esdevenir la base d'una pel·lícula documental. Serà l'1 d'octubre a les 7:30 al claustre de Maó. Entrades anticipades a 2 euros o amb l'acreditació de fotografia. Trobaràs tota la informació al menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

flauw. Vegades massa blau i alt inassolible.

0: Bueno, bon dia, Paco, com estàs?
1: Beníssim, sobretot perquè, com bé dius tu, està ploguent.
0: Bon senyal.
1: Que ratgi.
0: Una cosa que no he dit, que Nagus és molt fan d'Ardara i tu vas ser productor d'Ardara.
1: Uau.
0: Coproductor.
1: Jo som molt fan d'Ardara.
2: Molt bé.
1: Si vols, fora de micro, podem parlar d'Ardara i d'en Macià, que ha fet un retrat... meravellós. Després m'ha passat el link.
2: Total, total. Sí, sí, jo de fet vaig descobrir a Macià d'alguna manera, el vaig conèixer a través de la pantalla per Ardara i trobo que és una pel·lícula que en el seu moment, ja li he dit, està molt cansat en Macià de mi, però li he dit moltes vegades, és una proposta molt atractiva que en el seu moment devia ser en tots els àmbits un risc, no? Una mica un salt del buit, segur, de fer una mica i com a productor. Mira, podem...
1: Ara que estem a la rotonda del Mercadal, a la vora de la carretera, no? És dir, la història divertida d'Ardara és que jo me'n vaig donar compte que ell era d'Ardara a dins del cotxe que anaven de Mo a Ciutadella. Ah! Tu ets d'Ardara! I però jo feia... És dir, és extraordinària. És una pel·lícula a reivindicar, sí. I el que no és tant de reivindicar és que n'hi ha que diuen... que en Macià i en Marlon Brando tenen un cert parescut, però crec que hi ha molta poesia, però poca realitat.
2: Depèn de l'època de Marlon Brando, potser
0: sí.
2: El...
0: Podria, sí, l'època, de... la darrera època.
1: Hi ha una època de Marlon que va copiant en Macià, sí.
2: El Marlon abans del Padrino.
1: O lo millor Marlon, hi ha la M i la Macià, hi ha la M i la, lo millor per aquí, però... Jo no aprofundiria molt ni d'aquesta temàtica.
2: A més, és fort perquè està llampegant, no? I quan hem pronunciat el nom de... No de Marlon Brando, sinó de Macià Florit, ha llampegat.
0: Ha caigut un llamp.
2: Zeus dient-nos, esteu parlant d'un dels meus fills. Bueno, ja he de dipagar una mica la cosa, no?
0: Perdoneu per treure l'Ardara, però ho havia de fer perquè
1: no, ho has
0: tenim
1: de fer,
0: aquí el coproductor.
1: Però ho has de fer.
2: Product placement, no?
0: Però bueno, estem aquí per un altre motiu.
2: Que es diu Compàs de silenci.
3: Cel·luloide, el podcast de cinema documental del Menorca Dogfest. Ja disponible la temporada sencera. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

El Menorca DocFest arriba a la seva 8a edició, reafirmant el seu compromís amb la creació documental i amb Menorca com a punt de trobada del sector a les Illes Balears. El programa inclou estrenes, exposicions, classes magistrals, tallers, presentacions, conferències i col·loquis per a professionals i a públic general. A més de l'Aula Doc, el projecte educatiu adreçat als instituts de l'illa. La secció de curtmetratge documental atorga el Premi Ullastre al millor curtmetratge, el Premi al millor documental balear, el Premi del Públic i la possibilitat d'optar als Premis Fugaz. Tota la informació i programació completa al Menorca DocFest.

0: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i a la primavera els ocells van a les totes.

Fa 65 milions d'anys es van extingir els dinosaures. En prenen a tots. Un llinatge va sobreviure i evolucionar fins a dia d'avui. Són els ocells. És un fet que pot sorprendre, en parella moltes proves de so. La més potent la trobam en el registre fòssil amb el famós Arqueòpterix, un animal que tenia mandíbules i dents, però també plomes com els ocells actuals. Cada primavera, Menorca s'omple de cants, de nius amagats i de polls que piulen. Sense donar-nos compte, convivim amb els descendents directes dels dinosaures. Passejar pel bosc i sentir el cant dels ocells és sempre una experiència agradable. Segurament m'ho relaxa perquè durant l'evolució humana vam aprendre que si els ocells cantaven, era senyal que no hi havia depredadors i que, per tant, estàvem en

Acabam de sentir la caternera, un ocell molt popular i de plomatge inconfusible. El seu nom científic, Carduelis carduelis, ve del llatí cardus, que en català vol dir card o carc, com dèiem a Menorca.

Ara sentim Samèl·lera, un ocell un poc més petit que un tord. El mascle presenta un plomatge d'uns tons blaus molt elegants. La femella és d'un color marró més discret. Té un caràcter solitari i la podem veure en ambients rocosos i d'altres construccions humanes. En castellà li diuen roquero solitario, un nom ben expressiu.

I per acabar, ratllarem de rossinyol. Un ocell mal de veure, però amb un cant vigorós i musical. Solen dir que qualcú canta com un rossinyol quan canta molt bé. El rossinyol està molt lligat a la cultura popular. Canta de nit i tot, fet que recull una coneguda cançó popular menorquina.

en cançons, sempre cercant les sensacions. Ja sé que ser gos és més gros conspirador, només el vença germanor, de no ser un mateix sinó part d'una unió, d'una sola comprensió, un esperit en expansió que sempre creix i sempre brilla, més que una simple sensació. Ven d'una roqueta rodejada de la mà, d'una família bona que me va mostrar estimar, una dura pena que m'obliga a rimar i un germà de tinta que me va animar, un miler d'artistes que me van alimentar, un miler de pistes per trobar, un miler de llistes de ses que no vull entrar, i una sola vida que m'empenya a millorar.

una mosca, una branca. Una idea s'enfoca i veig tanta llum blanca. Ni sapó, ni es llamp, ni es tro. Res me molesta i sent com s'ànima se fusiona amb el cor. És una festa i sent el so del món dins jo. I només resta el descans infinit. Està escrit en el destí sa nostra gesta. I mentre es dalt sa cresta de sola se mescla i tot suma, m'ofeguen s'espuma. Tanta calor de sa llum, de sa lluna. I m'aixut dalt sa duna, m'aixut dalt sa duna. Veig una estrella llunyana. Ja no tenc gana ni son ni set. Sa llum ja no brilla, s'apaga. I torna sa fosca en el carrer.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

només menjaré si cau un dàtil a prop. Només veuré si tenc sort i plou. Quina vessa, quina set i quina gana. Aquí al carib del meu jardí, mentre en cau sa mar.

veritat s'ha clavat a través. Al fons de la meva vida, quina vessa, quina set i quina gana. Aquí al carib del meu jardí

0: Òscar Bueno és creador i intèrpret format en art dramàtic per l'ESAT d'Astúries, amb grau professional de música en piano i màster en pràctica escènica i cultura visual al Museu Reina Sofia. El seu treball se situa en la intersecció entre la performance, la música i la imatge, i es desenvolupa a través de marcs de recerca que li permeten abordar una mateixa pregunta des de múltiples perspectives. Paral·lelament, impulsa una línia pedagògica amb tallers i laboratoris de creació sonora amb museus i centres com el K2M, la Casa Encendida, el Museu Thyssen de Màlaga i el MACBA. Ha realitzat residències en centres nacionals i internacionals i col·labora habitualment amb diversos artistes de l'escena contemporània. Benvingut, Òscar.
1: Muchas gracias.
0: Después de esta presentación tan formal, me gustaría romper un poco el hielo.
1: Vale.
0: ¿Qué curiosidad añadirías a tu trayectoria artística? Residents ens descobreix els artistes que han passat per un procés de creació a la Casa d'Artistes. Escolta l'entrevista a radiofarmenorca.com.

0: Mira Llentrisca.
1: Camins, del fotògraf Christian P. Coll, ens introdueix en el viatge de les persones migrants, 10 anys després de la crisi migratòria de Lesbos. El fotògraf mercadalenc va traslladar les seves càmeres i mirada a l'illa grega per acompanyar els migrants en aquesta desesperada travessa des de Grècia fins a Sèrbia, on el fotògraf, paradoxalment, va ser retingut per no disposar de permís per travessar la frontera. Un relat que posa en context el viatge que, juntament amb fotografies inèdites, formen aquest punyent treball de reflexió.

El fotoperiodista Samuel Nacar, Premi Luis Valtueña i World Press Photo 2025 oferirà una classe magistral dins del Menorca Docfest. Sota el títol del Breaking News, el documental, construir una pel·lícula des de la urgència informativa, explicarà com un treball fet des de la urgència informativa pot esdevenir la base d'una pel·lícula documental. Serà l'1 d'octubre a les 7:30 al claustre de Maó. Entrades anticipades a 2 euros o amb l'acreditació de fotografia. Trobaràs tota la informació al menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Radio Far.

0: Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.
1: Heus aquí. Jo he sentit el galeig.

però ja he vist la música escapant-se entre els dits i buidar-se del sac els gemecs de la festa, contra l'odi i la pena, contra els vespres en blanc. Quan els brots de l'eufòria es queixaven tambors i el caliu dins la nit ja quasi ni escalfava, sense més llum que el so, jo l'he vist tornar a prendre, descendre el goig en

però tots els calfreds, totes les espinades, talment un cor atàvic, tots s'arrebaixinaven a una mateixa veu. I era com una espelma, fent ballar la foscor sobre el grall.

0: Vosaltres no sabeu què és tremolar amb el galeig, ni com sap espantar-vos el fred de la sang. Just el pla de la pell en omplir-se de lents, canta el so de la vida.
1: Just el pla de la pell en omplir-se de lents, canta el so de la vida.
2: Seguit, a Ràdio Far, música d'arrel. Recorda les cançons de sempre i descobreix el nou folk menorquí.

0: Mariners, marineres, benvinguts a La Mà de Contes, aquí a Ràdio Far Menorca. Us xerren Andreu Llamburu. I avui seguim la travessa, però primer amb un parell de preguntes. Si haguéssiu de triar una tasca, una feina de somni, però no aquella realista amb la que somieu, amb la que us agradaria estar en aquest món, sinó en un món de somnis, una feina d'aquelles rares, diferents, màgiques, quina feina triaríeu? I si un dia, caminant per la vora de la platja, us trobéssiu un bòtil amb un missatge, l'obriríeu o el deixaríeu estar? O si es perdéssiu en una illa, us atreviríeu a enviar un missatge? Aquesta història va sobre una feina molt polida. Un recol·lector de missatges embotilats.
1: Andreu Llamburu presenta La Mà de Contes. Viatge pel món de la narrativa oral. Tots els contes disponibles a radiofarmenorca.com.
2: Bueno, jo sóc la Margarita Capó, que sempre m'ha agradat molt el teatre, I de petita sempre m'agradava fer coses i poesies i coses així. I finalment, quan me vaig jubilar, vaig poder començar aquí a l'Esplai, que per cert havia fet bastantes. Després, per certes circumstàncies, no teníem director i sempre hi ha hagut alt i baixos. Després van tornar a començar amb en Josep Serra, que vam fer 4 o 5, va ser superbé. I després, quan en Josep ja mos va faltar, després van tenir la sort de trobar na Maria, na Marieta, na Maria Alcàsser, que és una monada, i hem tornat a remuntar, i molt bé, ja tots mos han dit com anava, que vull dir que jo ja no tinc gaire cosa més a dir, i sobretot que puguem seguir, encara que siguem majors, fins que puguem, i no tinc gaire cosa més a dir.

0: Nova temporada de Paraules Majors, amb Maria Galeta. Entre lletres i clubs de lectura. Ja pots escoltar el capítol sencer al nostre web radiofarmenorca.com.
1: Cinc artistes visuals tindran l'oportunitat de mostrar el seu treball al comissari Paul de Sorbier, director del Centre d'Art Maison Salvan. El visionat de portafolis, titulat Més enllà de la fotografia, serà el 10 d'octubre a Can Àngel, a Es Mercadal. Tota la informació a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics, el Consell Insular de Menorca i el programa Para la Internacionalización de la Cultura Española de Acción Cultura Española.

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: Arizones, arizons, bruixes, bruixots, com està tothom?
1: Hola, hola, quina alegria tornar als micròfons de Radio Far una temporada més i ja anem per sa cinquena. Avui, a més, tornem a ser en directe amb molt de públic.
0: Exacte, sí. Som aquí en directe, bueno, en un fals directe.
1: En un fals directe, fals.
0: Perquè aquest programa s'emetrà la setmana vinent, la setmana del Dia de la Dona, que ja és el mes de la dona.
1: Exacte,
0: perquè el mes de març és el mes de la dona. Però sí, quina alegria, perquè ens fa moltíssima il·lusió, una il·lusió immensa ser aquí una altra vegada a un institut, i avui a l'Institut Josep Miquel Guàrdia, de l'O, ni més ni menys. Hola a tots
1: hola,
0: i totes!
1: Hola, què tal? Hola a tots! Bé, benvinguts, benvingudes, benvingudis una vegada més aquí a Arizones.
0: El vostre programa magazín radiofònic menorquí en femení i feminista de referència. Ella és na Gaby Miciolevicios.
1: Hola, hola. I ella és na Magda Timoner.
2: Gaby Miciolevicios i Magda Timoner presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta'l sencer a radiofarmenorca.com.
3: Biblioteca Freak, capítol 74, en el qual mos endinsarem en el món de l'art per reflexionar sobre el paper de la dona en aquest àmbit de la creació, amb una novel·la que és una lliçó de literatura, una obra polifònica, molt intel·ligent, complexa, enginyosa, exigent, perfectament escrita, que mos obliga a ser lectors actius. Mos deixam encegar per El món resplendent de Nasiri Husvet. No one of us, no one of us, no one.

Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La cara de Joan Porcel, Amílcar de Miguel Ec, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre, entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com en promoció a 20 euros.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

0: de Don Joan de la Vilatge. Molt d'anys, Déu me'l deix guarder.
1: Ara em diràs, porcarola, quin és lo teu menjar?
0: Un tros de pa de xivada, i encara no em basta bé.
1: Ara em diràs, porcarola,

0: Boicot. Boicot. Venga, va. Boicot. Pedro ha passat a tenir un nou canal de notícies.
1: Next level.
0: Next level.
2: Next big bug, no sé què. Empreses de transport menorquines empreses de transport menorquines col·lapsades per les massives comandes de radars de carretera per part dels ajuntaments de Menorca. Va sortir una oferta de 3x2 a Temu, hem vist com ha anat a mitjorn i hem pensat que puto li fotem i ja ho veurem.
3: S'ha de fer pasta.
2: Ha de fer auditoris.
0: Preda frena que no t'entenc. No t'entenc.
2: L'Ajuntament d'Esmercadal anuncia que enguany farà el cartell de Sant Martí una intel·ligència artificial. El concejal de Cultura i Festes ha declarat que Sant Segura va posar el ChatGPT de pago i ara l'ha d'amortitzar, tu. Saps que...
0: Això és niu de porquetjat.
3: Han baixat ara de nivell.
2: Els primers, gratis, més. Però si no dius que no, te cobren. I clar, llavors... I internacional, Benjamin Netanyahu ha obligat a cancel·lar les seves vacances a Vinibeca aquest estiu per la seva ordre d'arrest internacional.
0: Venia a Vinibeca, aquest.
2: Venia a Vinibeca, tu no t'entens.
0: No m'ho diguis.
2: Declara que me fan una putada perquè ja t'he posat el xalet i no me'l tornen i demà he telefonat a Welling i vaya marró, m'espera demà. I última hora, una nova promoció de pisos a Immobiliària Menorca, 400 pisos de 25 metres quadrats, 3 habitacions, 2 banys, pati impuesto de casa de Dakar, molt important, xec.
3: Important, important.
2: Pàrquing, piscina, per un preu inicial, piscina. De 18 milions d'euros, crec que posa aquí. Una ganga.
3: Per l'entrada tenim.
2: De la casa de Dakar.
4: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Adesso da ma pezza creu, io so che son preziós. En duixaré de mostrar a sua marta per totes les feines. Que sigui un cas per d'un naval dir-re sempre molt bé les eines.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Manuel.

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satèl·lit EK el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: Avui entrevistam na Dolors Boatella, activista cultural i llibretera de Bada Llibres. Bon dia, Dolors.
1: Bon dia.
0: Com estem?
1: Molt bé.
0: Em fa molta il·lusió ser aquí, en aquesta llibreria.
1: Casa teva.
0: M'ho l'estimem molt. Escolta, ja fa 7 anys que ets aquí, que ets de Ciutadella, amb sa teva Bada Llibres. Això vol dir que per molts menorquins i menorquines ja ets sa llibretera de confiança.
1: Espero que sí, espero que sí.
0: Jo estic segura que sí.
1: Sí, la veritat és que fa 7 anys que vaig venir a obrir la llibreria més bonica del món i ho vaig fer amb tota la il·lusió perquè també és el meu projecte de vida. És a dir, jo he vingut a fer feina i a viure a la vegada. I podia haver sortit tot al revés, però resulta que ha sortit molt bé. És un repte cada dia, però també és una il·lusió i hi ha moments que han costat més, com per exemple, evidentment, quan hi va haver la pandèmia, que aleshores et planteges fins i tot si es podrà continuar. Però després també hi ha altres moments molt polits que tenen molt a veure amb els lectors i lectores que ens visiteu i que al cap i a la fi doneu sentit a aquest projecte.
0: Avui te volia demanar també per ser Dolors d'abans d'arribar a Catalunya, no? Perquè, clar, o sigui, com te deia, per nosaltres ara ets una Dolors de Bada Llibres, no? Però tu abans havies sigut guionista, humorista, un munt de coses, un currículum variat. Sí. I no sé si mos vols explicar un poc com era una Dolors abans d'aterrar aquí.
1: Doncs la Dolors abans d'aterrar a Ciutadella era una Dolors que tenia molta vida social i una persona que sempre m'he mogut des de molts ambients, tots relacionats amb la comunicació. D'entrada, la meva formació és enginyera en disseny industrial, cosa que es pot dir, sona bé, sona com així, com pompós, però realment no he exercit mai de... I no he exercit mai perquè me n'havia d'haver adonat que sent de les poques dones de la carrera seria molt complicat per mi trobar feina en un ambient laboral realment molt masculí. Tot i així, vaig continuar estudiant un cop vaig acabar la carrera i vaig estudiar coses que tenien a veure amb màrqueting i amb publicitat i em vaig dedicar més en temes de comunicació, primer des de la divulgació científica i després en contextos més de mitjans de comunicació. I, clar, els temes amb els mitjans de comunicació, la relació que tinc amb els mitjans de comunicació neix perquè, per pura casualitat, perquè resulta que hi havia una xarxa social que d'alguna manera formo part de la generació que vam ser precursora, que és Twitter, i en allà, doncs, els inicis d'aquesta xarxa social, que era una xarxa social molt diferent de com ara ha esdevingut, en aquells moments, doncs, la forma de relacionar-nos era des de l'enginy i des de l'humor. I a mi se'm donava bé manipular imatges, manipular-les en el sentit humorístic, no per fer el mal, com ara sembla ser que passa amb la intel·ligència artificial, no té res a veure, feia memes. El que es coneixen com acudits o idees humorístiques ràpides que jo concentrava molt en temes d'actualitat. I el generar aquest tipus de contingut, doncs em va passar que als mitjans els hi va encaixar i els hi va agradar. I suposo que durant un temps vaig formar part d'aquest perfil de, si vols, d'influencer que agrada als mitjans, no? Són coses que ara puc analitzar. En aquell moment ni ho pensava, però ara veient com funciona el món, doncs sí que ho entendríem així. I això em va permetre treballar en uns entorns que realment han sigut molt divertits, m'ho he passat molt bé, he après moltes coses i també vaig aprendre, per exemple, treballant en televisió, que no era el meu espai natural. O sigui, m'ho he passat molt bé, he après a fer guions, a fer contingut, a fer un plantejament de projecte i sobretot entendre molt bé el que li agrada al públic, però també he entès que, vull dir que també vaig veure clar que no era un projecte que també tingués relació amb el que amb la meva manera de pensar i amb ser coherent amb com crec jo que ha de ser una vida. És a dir, no, per mi la vida no té res a veure amb la tendència, no té res a veure amb la moda, no té res a veure amb el consum, no té res a veure amb fer rics gent que ja és molt rica i en potser en en tocar uns temes molt, molt, molt honorables, com per exemple la justícia, les llibertats, el feminisme, però pel simple fet de fer audiència i fer... bueno, no vol dir que no estigués bé el que vaig fer i que aprengués molt, però tampoc em sentia que a la llarga això fos la meva, el meu recorregut. També hi ha una altra cosa que m'unia, moltíssim m'unia amb la meva vida anterior a viure a Ciutadella, que és la música. Jo formava part de l'Orfeo Català i això ha sigut potser la part que més m'ha costat superar, perquè sí que és cert que la realitat és que quan un dia t'anava malament i tenies potser un moment de precarietat laboral, el fet d'anar a cantar al Palau de la Música tot ho arreglava. I també tenies una possibilitat de fer unes produccions musicals amb gent de tot el món, que són noms de la música, que probablement si m'hi hagués dedicat professionalment no hauria ni somiat d'actuar-hi. I clar, aquest context, home, sí, el trobo a faltar. Però el trobo a faltar no des de la pena, eh? El trobo a faltar des de tancar els ulls i pensar que bé, quina sort, quina llàstima no haver-ho acabat d'aprofitar una mica més. Però també és cert que aquí també estic fent coses molt maques i la música sempre m'acompanya.
0: Bé, idò, o sigui, ja ho hem vist, guionista, humorista, mamaire, podríem dir,
1: sí,
0: amb aquest nom tan espantós que té sa, contralto, també. I llavors, això, arribes a Ciutadella, però aquesta faceta pública no l'acabes d'abandonar del tot perquè sorties en el magazín de TV3 de després de dinar, es tot es mou.
1: Sí, de fet... Quan arribo aquí em passa una cosa que... Perquè jo els últims anys treballava en un programa d'humor, l'Està passant, que jo no sortia en pantalla. Feia moltes coses per pantalla, però no sortia jo físicament. I en canvi va ser venir aquí a obrir la llibreria i el programa del Tot es mou els hi va venir de gust. També era un moment en el que es portaven molt les connexions a distància. I els hi va semblar divertit connectar-me amb ells. I jo m'ho vaig passar bé, també. Dic que ara veig aquells vídeos i ho faria molt diferent, perquè Alerta era combinar el món dels memes i de l'actualitat amb el món de la literatura. Una cosa que no sempre que és molt histriònic, si vols. Però bueno, com que al final també es tracta de muntar una mica d'espectacle, jo pensava que era una aportació també per la llibreria. No en el sentit que aquí hagués de venir gent ni com a publicitat, però sí perquè s'entengui que a TV3 també han de passar coses de la resta del territori de la parla en català. I estava bé que, de sobte, amb totes les llibreries que hi ha a Barcelona, doncs la connexió fos amb una llibreria de Ciutadella i per què no? I només per això em va semblar molt, molt catxondo de fer la connexió, que era un desastre, perquè aquí no tenim fibra òptica, 2025, Alerta, i sabeu què volia dir connectar-se a distància? Que sempre, bueno, que pràcticament havia de posar un Siri a Santa Clara perquè la connexió no es perdés. No entenien com hi havia tan poca connexió al casc antic de Ciutadella. I la veritat és que és una de les coses que potser més vergonya fa. El tema és que, a més, i els vecins entraven i sortien quan els hi petava i, per tant, havia posat un cartell que estava gravant, estàvem emetent en directe, però tot i així sempre hi havia algú que, nena, no, saps? Et podria dir noms i llinatges de la gent que... Sí, vecins que tampoc ho entenien, però bueno, devien pensar en aquesta llibreria passant coses rares perquè aquesta noia està fent... I ara tinc encara un peu, l'únic que encara conservo, amb mitjans de comunicació. Faig una col·laboració amb Catalunya Música, on hi parlo de la música que trobo en els llibres que llegeixo. Catalunya Música és una emissora de música clàssica, per això encara conservo una mica aquest vincle amb la música, i aquesta sí que és una relació que, fins que se'n cansin de mi, m'agradarà mantenir, perquè combina perfectament els dos mons i, a més, prenc un gustàs.
0: I t'ho he de demanar, perquè Ciutadella, o sigui, com vas arribar aquí, en aquesta llibreria?
1: Home, realment, primer perquè Ciutadella és el lloc més bonic del món, però després perquè la meva parella és ciutadellenc, és en Cris Benico. si havíem de provar de tenir un projecte junts, havia de ser amb un bon motiu, per un bon motiu, amb un bon argument, i un projecte com el de la literatura em permetia desenvolupar-me. També ella és una persona vinculada en el món de la cultura i també de la literatura, perquè en Chris escriu les seves pròpies cançons. Clar, no anàvem amb una mà davant i una al darrere, és a dir, en Chris ja és algú que coneix molta gent, tothom aquí, que té un lloc en el món. Vull dir que sabia com assessorar-me i com... Al principi era més present, ella a la llibreria també venia més, m'ajudava més i vull dir que no ha sigut tampoc tan... Aquest és el motiu. El motiu també és l'amor. El motiu és l'amor. És un motiu que ha mogut la majoria de llibres que hi ha aquí, per no dir tots, és l'argument que tot... El motor de tot és l'amor.
0: Crec que més que quan vas obrir aquesta llibreria, o sigui, no vas donar només un punt de venda de llibres, no? Sinó un motiu i un espai al voltant d'on organitzar bueno, cultura a Menorca. Per què creus que és important que la llibreria no només sigui una banda on es venen llibres?
1: És que no, és justament el contrari del que ha de ser. És a dir, no és una botiga, és un espai de cultura. I amb això què vull dir? Que si tu agafes el llibre com un objecte, ja l'hem cagat. Aleshores, sí, el pots comprar per Amazon, val? Perquè no hi ha més. Però si creiem que un llibre no és un objecte, és a dir, és un format que conté una obra literària important o un assaig o el que sigui, però en tot cas, és un contingut cultural, l'has d'acompanyar. I l'experiència literària no només és llegir el llibre, és per començar la selecció, la recomanació, la lectura i, si vols, tot el que la lectura comportarà, és a dir, compartir-la en forma de grup de lectura, experimentar-la, per exemple, en forma de recital, en forma musical, com a glosat, també podem aprofundir-hi invitant a persones que en saben molt i que ens poden explicar molt més enllà d'allò que hem llegit fins on pot arribar el coneixement que hi ha al darrere d'un llibre, autors que han viscut unes vides i unes experiències que poden ser exemplars o que poden ser un camí per seguir, una font d'inspiració. També perquè crec que Ciutadella es mereix espais que siguin combatius amb la cultura, és a dir, que siguin avantatjats, que siguin pioners, que no siguin... Com t'ho diria jo? Que Ciutadella es mereix formar part important, un punt de referència dins del mapa literari en català. I això és complicat en un lloc on el sector literari no està cobert. I no hi ha alguns projectes editorials, i cada cop més, i endavant, però estarem d'acord que no d'una manera
0: No,
1: professionalitzada
0: no
1: i a fi
0: està clarament dins el
1: arrelada.
0: circuit.
1: No. Hi ha, per exemple, la iniciativa de Llentrisca, que estan a Mercadal i que ho fan molt bé i estan prenent una línia molt interessant, però estarem d'acord que és un embrió encara, tot i que ja hem fet moltes publicacions. Aquí, per exemple, tenim edicions al CUC, que estan fent la revista Lucas, que van començar amb un petit assaig. Bé, són iniciatives que s'han d'acompanyar, però no és un engranatge del sector del llibre potent. També és cert que la realitat de la illa fa que sigui, que ens trobem també amb unes mancances a l'hora de la distribució. La distribució és superimportant. Pràcticament us diria que del més important i del que menys es parla del sector del llibre, perquè el compromís de que un llibre surti és fins que arribi a la llibreria. I aleshores s'hauria de fer una bona repassada a totes les ajudes i finançaments públics que es donen per publicació, perquè realment aquestes publicacions puguin arribar al seu destí, que encara no és el final, però que és l'important, que és a la llibreria. Manen molt, s'emporten gran part del pastís les distribuïdores i fan una mica el que volen. I això és N'hi ha de tot tipus, eh? N'hi ha també molt responsables, però s'ha de mirar de cobrir bé. Després hi ha el tema que Ciutadella, amb tot això, es mereix també que puguin passar coses i que puguin haver-hi autors i que puguin presentar, que puguin publicar i que els pugui veure el món. I això també s'ha d'acompanyar. El món de la literatura és una mica com el de la dansa. Som els últims de la cola, però tenim moltes coses a dir i s'han de fer moltes coses. I, lamentablement, no sempre l'administració està jugant al nostre partit. Per no dir que moltes vegades fins i tot ens trobem que confonen literatura amb lectura. Gent que se suposa que ha de saber una mica de què parla.
0: I a més, segurament aquest tipus de cultura feta des d'aquí, feta en els carrers, des d'espais com aquest, són molt importants en un moment.

0: dos, us puguin cobrar el seu sou. Per tant, està clar que els instituts haurien de comprar les llibreries de proximitat. Però també per què passa tot això? Perquè fem activitats i organitzem tot aquest tipus de mogudes. També perquè acompanyem els lectors des de que neixen fins que es fan adults i jo sé els fillets petits què els agrada llegir i sóc molt millor jo recomano un llibre que no pas a Amazon. Amb tot això no sé com combatre que això no és una boutique de luxe ni tampoc és un caprici de vacances d'algú que ve aquí i diu oh, quin lloc més bonic i m'hi faltarien uns quants pareos i uns quants souvenirs de, que no saps ben bé què són, si art o artesania o no sé, per tenir com una cosa bonica i encantadora només per l'experiència del turista. D'acord, la llibreria és bonica, però la llibreria no és tot això. La llibreria és una llibreria que aquesta tarda, quan plogui molt, i vingui una mare a buscar la lectura per l'institut del seu fill perquè li ha dit a l'últim moment que ha de llegir un llibre per demà, el pugui trobar i tingui la tranquil·litat de que si estic a punt de tancar, doncs que em pot enviar un missatge i m'esperaré que arribi o li atracaré a casa. Aquest és el, aquest, això no t'ho farà mai ningú. I no ho sé, jo crec que l'administració es fixa molt en projectes que tenen molt a veure encara amb una potenciació d'un turisme i d'un turisme que és molt invasiu, perquè no és un turisme de qualitat, és un turisme que ens expulsa de casa i ens expulsa dels carrers i venen a especular, no venen a viure. I mentre això estigui passant i ho encobreixin amb grans galeries i on que són galeries privades, que ni tu ni jo podrem, és que no ningú podrà comprar un llibre de 4 milions d'euros, un llibre, un quadre de 4 milions d'euros. Aquest quadre ni tan sols està per vendre. Són purs exemples d'especulació, que a més estan superdocumentats, però que sembla que aquest rastre no... Que hi poden ser, doncs, que poden conviure, que porten gent, que et situen al món. Sí, bueno, no sé, creieu que tenim algun problema que ens situïn al món? Creieu que hi ha algú que deixarà de venir perquè no tenim un museu, galeria, que no sé si és un restaurant al final, on s'hi ha d'anar amb helicòpter privat, on s'hi ha d'anar amb un taxi, un barc taxi, amb tot el que contamina, en una illa que és reserva de la biosfera. Què voleu que us digui? Clar que a l'agost i al juliol a tots ens va bé, però ens va bé també sense tota aquesta pauada tan bèstia. Però clar, és la societat la que ha d'anar revisant aquest tipus de coses. No, no, perquè només l'administració canviarà el rumb quan a nosaltres se'ns vegi decidits a quin model volem pertànyer. Si volem pertànyer a la servitud d'economies riques i depredadores o volem formar una comunitat sostenible i solidària entre nosaltres. Les dues hi poden conviure? Potser, potser sí, però ara de moment crec que s'està donant molta més importància i el problema és que no és cultura, que aquí es confon tot també. I no és cultura, és una altra cosa, és capitalisme. És
1: En
0: capitalisme.
1: un marc i col·locat.
0: Sí.
1: Ja en aquest sentit, m'encanta el cartell que tens aquí de fora, xerrant de totes les coses que Amazon no pot fer.
0: Sí, a mi em sap greu per ells, perquè no tenen res a fer contra nosaltres. És una... Em sap greu perquè mai podran fer una presentació literària, ni tampoc s'hauran llegit el llibre que et podran recomanar, ni podran veure com un fillet ve amb la seva guardiola a rompre'l aquí i a pagar-te el primer còmic, el primer llibre, amb el primer conte amb les seves monedes. Això, tot això em sap greu, però Amazon no ho tindrà mai. Amazon té altres coses, sí. Per exemple, té molts autors novells que publiquen, autopubliquen per Amazon. I això en un lloc com Menorca comença a ser un problema. Perquè com que aquí no hi ha un teixit editorial tan potent, no hi ha tantes oportunitats, el rumb fàcil de poder publicar a través d'Amazon també el tenen. I m'estic trobant amb aquesta realitat. I és un problema perquè són autors que jo no podré tenir. Perquè jo no puc tenir un llibre d'Amazon. No puc tenir-lo perquè no el puc tenir. No em faran una factura ni podran servir-lo aquí ni de cap manera. Però són autors que jo

0: tindria a la portada, pel simple fet de ser menorquins, pel simple fet d'escriure sobre realitats de Menorca, encara que siguin autoedicions, però com a primeres experiències els acompanyaríem, però no ho podem fer si publiquen a través d'Amazon. De fet, publicar a través d'Amazon vol dir, bàsicament, que totes les dades dels seus amics i familiars se les quedarà aquesta companyia. Només els volen per això, per tenir els seus algoritmes coberts i poca cosa més.
1: Que, de fet, hi ha una pregunta que no t'he fet i que crec que ets l'elefant de l'habitació, potser. D'on te surt el tema de... aquest amor per la lectura tan... i per la literatura tan gros? Perquè, o sigui, això, enginyera de formació, comunicació, coses que realment a priori no tenen a veure en la literatura. D'on ve tot això?
0: Mira, la veritat és que ha anat sorgint. Jo recordo la Dolors sent una persona que sempre ha llegit, però no una devoradora de llibres, ni tampoc... realment els meus gustos personals com a lectora sempre han sigut una mica especials. No vaig mai a allò que es porta, sempre vaig molt a clàssics. Però és que ara, des que tinc la llibreria, llegeixo moltíssim. Però és que m'agrada molt llegir. I probablement perquè, com que ara dedico més temps als llibres que a la música, també se m'està formant una mena de criteri literari que té molt a veure amb com jo sento la música. I, de fet, jo puc dir que a mi m'agraden molt els clàssics, perquè clàssics vull dir literatura universal, tipus, per exemple, sóc molt fan de Tolstoi, i té a veure, el senyor Tolstoi i jo tenim coses a veure en relació amb la música que sentim. I ho puc entendre pel ritme, per la lírica que té el text, però també, sobretot pel que ens explica. Perquè quan són temes universals, quan parlem de la por que ens fa la mort o de la importància de l'amor, que això ens connecta amb molta gent, perquè tota la història de la humanitat aquest tipus de reflexions s'hi han donat. I és molt xulo, això, perquè és molt fort, no? És igual que sentir una peça de Beethoven que et connectarà amb el caràcter, amb el pensament, amb la reflexió d'algú que també es va fer aquestes preguntes i ho estàs escoltant el 2025. I és el mateix que em passa amb els clàssics, és una passada. I això puc dir que m'emociona moltíssim i que hi ha vegades que no vull dormir, no me'n vull adormir, no me'n vull anar a dormir perquè vull acabar de llegir el capítol. I m'estic caient de son i és la pitjor hora, perquè també és una altra cosa. La feina de llibreria, de llibretera, no té res a veure amb una pau i una tranquil·litat com per poder agafar i ara em poso a llegir. Això no ha passat encara mai aquí. En el moment que agafo un llibre, sona el telèfon, entra algú, hi ha un missatger, he de respondre a un correu, vull dir que no hi ha aquests moments de... Suposo que és com anar a un restaurant o a un bar i trobar-te que el cambrer s'està prenent un cafè a la taula. Això... No, saps? No pots estar per això. Per tant, tinc poc temps per llegir i em voldria molt. I, per exemple, els diumenges a la tarda, doncs, sóc capaç de llegir-me un parell de llibres. Fins a les 2 de la matinada. Fins que el meu cap ja no pot més. Llibres finets. També és cert que, com a lectora, ara he de llegir-me coses que no van gaire amb el meu gust, perquè les he de poder o no recomanar, i no me'ls llegeixo tots. O sigui, no me'ls llegeixo de dalt a baix, un llibre. A no ser que sigui un llibre que jo vulgui, perquè m'agradi molt. Els llibres del Club de Lectura tenen una certa prioritat, perquè vull estudiar-me bé, vull tenir una bona conversa agradable amb el Club de Lectura, i sobretot els llibres amb els que, és que no llegeixo, estudio, són els llibres que tindran a veure amb les activitats que farem. Que aquests hi ha, o sigui, tinc unes llibretes de... Ara ja en tinc com 3 en marxa, que són llibretes on apunto les pàgines, la cita, la cosa, la referència, Què em faré de tot això? No ho sé, perquè després no és una cerca fàcil. He d'anar pàgina a pàgina a veure on ho vaig deixar, allò.
1: Però és preciós tenir que escolar de
0: Sí,
1: lectura.
0: això, estic molt... Bueno, són la meva
1: Déu.
0: vida.
1: Un
0: Aquest...
1: dia els trobaràs i serà
0: Sí. I
1: impressionant.
0: a vegades m'apunto en una. Això tu vas apuntant a l'altra. I has d'anar. Però, perquè també té aquesta cosa de deixar escrit el que llegeixes. És com si tatuessis d'alguna manera aquella frase i penses que quedarà més en la memòria, com quan estudiàvem, que preníem apunts, doncs una mica el mateix. El tema és que sí, i després no sé, és tota una informació que guardo molt gelosa, però que tampoc és molt operativa, ja et dic. Potser seria molt millor que ho tingués en un drive i ho pogués localitzar més fàcil per paraules clau i tot això, però ho tinc en llibreta i escrit a mà, i amb una cal·ligrafia miro que perfecta, perquè m'agrada molt també ser curosa amb la manera d'escriure.
1: Sempre romanticisme
0: Sí,
1: per davant de
0: però
1: superativisme,
0: després hi ha
1: vull dir.
0: factures i albarans i merdes d'aquest... Vull dir que no tot és... Sí, és cert, i miro de viure l'experiència també com a llibretera de lo més romàntica possible. Però no cursi. No és cursi. És un dia a dia fort, és un repte, són amenaces, ja ho hem parlat, hi ha el dimoni d'Amazon, hi ha tota una administració que no sempre està al teu costat, al contrari, a vegades està a la contra. Hi ha tota una sèrie de, bueno, d'idiosincràsies illenques que ens fan estar aïllats de coses que haurien d'estar molt més connectades, però tot i així és molt bonic. De totes les feines que he tingut i que puc somiar, aquesta és la més bonica. A pesar que a vegades és dura com ella sola, però si puc pagar factures, arribar a final de mes i això és petitó, si no em canvien les condicions del lloguer, aprofito per saludar els meus propietaris.
1: Per favor, aneu alerta amb el que feis.
0: No, sí, és més difícil. Hi ha coses que pensava que serien més fàcils, eh? Perquè tinc moltes idees i, per exemple, m'és més fàcil treballar amb l'Ajuntament de Mou que amb el de Ciutadella. M'he trobat amb polítiques de consells insulars que no sempre, bueno, que no sempre són prou madures i prou sòlides, i m'he trobat defensant fires de llibre en català en moments en els que jo pensava i afiava que estava bastant superat tot això. També em trobo amb una realitat d'una... M'agradaria molt que hi hagués un gremi de llibreries a Menorca, però no m'agradaria perquè em fes il·lusió. M'agradaria perquè seríem molt potents, perquè tindríem un tracte més directe amb les biblioteques, amb una xarxa de biblioteques que crec que també ha de fer algunes passes endavant. Crec que també podríem treballar amb els instituts i els centres educatius d'una manera molt més professional i molt més compacta. Crec que des de l'administració se'n respectaria d'una altra manera. Crec que també com a llibreries entendríem amb què podem competir i que podem competir en moltes coses encara. I que encara que moltes llibreries d'aquí són molt diferents, perquè la llibreria Pau i jo som un ou i una castanya, però la Roser de Pau, que té una tradició que valoro i que també li tinc molt de respecte i admiració, és un model molt diferent al meu, però els dos podem conviure, les dues convivim perfectament, i ella també segurament hi ha coses de... N'estic convençuda, coses que fem nosaltres que també troba molt inspiradores i molt, molt, molt potents, perquè al final, si passa coses literàries aquí, tots hi sortim guanyant. Autors, biblioteques, instituts, lectors, els primers que hem de tenir sempre el d'això. Vull dir que tot plegat, però vull dir que tot i que la realitat sigui diferent, sí, seria molt, molt, molt guai poder-ho fer, perquè també podríem parlar amb el Gremi de Llibreters de Mallorca d'una altra manera. Allà a Mallorca, per exemple, el Gremi de Llibreters mou un pressupost suficient com per poder organitzar el Sant Jordi o la Fira del Llibre en català. Bueno, doncs jo crec que això també ho podem fer aquí. Amb tota la complicitat de l'administració, amb una feina molt col·laborativa, però bueno, ja tenim una edat, som gent adulta, que ja hem fet moltes activitats com per poder organitzar aquest tipus d'esdeveniments de cara al món. Això és el que jo vull.
1: És el que totes esperam que passi. Canviant un pot de tema, Anem ara cap a, una altra vegada cap a la música i cap a també els teus projectes personals, perquè tu aquí a Ciutadella, a més de la llibreria, t'has implicat en altres projectes, sobretot en els teatres Born.
0: Sí. I, bueno, i si tingués més temps, uns horaris una mica diferents, que això també, aquests horaris són molt esclaus, encara m'involucraria més. Sí, no sé dir que no, em costa molt dir que no, i sobretot quan em fa il·lusió que m'ho demanin, perquè ara, per exemple, vam fer a l'estiu vam fer una cosa preciosa, que van ser Els Miserables, a la plaça d'Esborn. Va ser una experiència preciosa. I he fet concerts per tot el món, però el que vaig fer a la plaça d'Esborn, la sensació que hi va haver després, durant, que després, durant molts dies després, hi haguessin veïns que em vinguessin a felicitar, que em portessin un ramallet de flors. I l'impacte que va tenir directament amb els meus veïns va ser superxulo. I estem a lo de sempre, eh? Anem allà mateix, o sigui, cultura a peu de carrer, que té un impacte directe amb la societat, que el retorn és directe també, que té tot el sentit, que està molt ben fet, que està molt professional, perquè treballar amb en Joan Mesquida, treballar amb la Clara Enric és un somni, treballar amb aquells solistes va ser una meravella, treballar amb la banda municipal és un luxe, tot de gent jove que en sap un niu, perfecte. I ara estan preparant la primera producció del Teatre d'Esborn, que és una sarsuela, el Barbero de Lavapiés. Qui m'ho havia de dir a mi que cantaria sarsuela madrilenya del barri de Lavapiés aquí a Ciutadella? Em fa il·lusió, és un repte per mi, realment he sortit de la zona de confort, estic contenta. També hi ha una altra cosa que estic intentant, que és aprendre a ballar fandango, i vaig amb Arrels de Sant Joan, a l'Escola de la Coloma, amb na Mari, que em tenen molta paciència, que saben que tinc un problema de coordinació dreta i esquerra, i que bé, estic repassant, insistint amb els sis primers i amb els sis darrers, ja començo una miqueta de jota, però són coses que em fan molta il·lusió, perquè és posar-me al servei també de la cultura tradicional i la cultura, no tradicional, sinó la cultura emergent, que surt aquí, formar-hi part i participar-hi, posar el meu granet d'arena, perquè al cap i a la fi, doncs, si la meva experiència musical pot sumar a un projecte com aquest, doncs endavant. I no sé, no, estic nerviosa, eh? Lo del Barbeirillo també és escena. No és fàcil, no. No és fàcil, no. I després, no sé, tenim molts amics que fan moltes coses. Hi ha en Juli del Jazzba i del Casino, que és una de les persones que més fa coses per Ciutadella i que més s'involucra i que més hi deixa la pell. I també quan el veig fent coses l'admiro i penso que si ell pot, doncs és que el camí ja està una mica obert per poder passar. També amb en Joan Taltavull, que també mou sempre projectes preciosos, doncs és una delícia. El propi Teatre d'Esborn, crec que en Josep també té una línia que cada cop és més, bueno, més segell de la casa i fa coses més trencadores i més diferents, i això està bé, perquè ha de combinar molts, molts temes. I no ho sé, i també els projectes literaris doncs, també els podem moure més multidisciplinarment, que és el que ens agrada més fer. A mi el que m'agrada d'un projecte literari és que la literatura estigui per tot. És a dir, ja tu pugui fer un Blai Llopis, un recital, com que en Blai li agafi la paraula a un ballarí i que després hi hagi un músic que ho reculli i que hi hagi un glosador al darrere que també t'ho improvisi, i tot aquest tipus d'experiències que les tenim entre nosaltres, que formen part de la nostra realitat, que són els nostres amics, puguin combinar i puguin conviure, perquè aquesta és una força que no té ningú més. Així com Amazon no té una llibreria com la meva ni la tindrà mai, la resta del món no té un lloc com Ciutadella, a nivell cultural, que puguin passar aquestes coses. I això és un valor, hem de treure-hi molt de partit,
1: Ho hem d'aprofitar i
0: a
1: espero
0: saco.
1: que encara en passin
0: Clar.
1: moltes més. I xerrant de coses que han de passar, que passaran, què està passant realment de la llibreria i que trobarem d'activitats properament?
0: Ara passarà una cosa molt maca, que no passarà físicament a la llibreria, Però passarà, que és un replec de poemes d'en Joan López Casasnovas. L'editorial Moll farà una publicació de dos volums. Ara sortirà el primer volum d'aquí molt pocs dies i amb en Txec Florit Nin i amb en Pere Gomila, que han sigut els que han tingut cura d'aquesta edició, doncs els hi he fet una proposta, els hi faré una proposta, un plantejament de presentació molt diferent del que solen ser les presentacions de llibres, perquè aquest llibre és especial perquè el protagonista no el tenim entre nosaltres, però hi és en la seva obra. I per tant, tot el protagonisme d'aquesta presentació serà per les poesies d'en Joan, que han inspirat a tanta gent. Han inspirat en Cris Joan i Cubatre, un disc íntegrament de poesies d'en Joan, Maria Àngels Gornés, l'obra poètica de la majoria de poetes ciutadellencs té a veure amb la Peuada d'en Joan. I a més, és que a part de que el primer volum contindrà molts poemes que van ser editats fa molt de temps i molt descatalogats, que això ja és una aberració, perquè un dels millors poetes que hem tingut aquí, que estigui descatalogat, és impensable. I això, per tant, té molt de valor, i perquè les noves generacions i gent jove com tu, doncs, pugui tenir impreses les poesies d'en Joan i es pugui tenir per recomanar, per treballar, per estudiar. I després hi haurà un altre segon volum inèdit. I això és molt xulo, també. Per tant, i treballar això no és qualsevol cosa. Hem d'aprofitar també que la benentesa de que la biblioteca canviarà de nom i farem una cosa especial a la Casa de Cultura. Tenim una llibreria petitona, però podem col·laborar amb entorns més grans. Hem fet coses al Teatre d'Esborn, hem fet coses al Teatre del Casino, hem fet coses a Maó, on hem pogut dissenyar un festival de poesia que crec que va ser una passa endavant també i una manera d'entendre la poesia més innovadora i amb un espectacle més modern i més xulo. Crec que aquestes coses han de passar. I també, no només innovar en sentit de tirar endavant i fer coses modernetes, com per exemple una sessió techno de Patti Smith
1: Un listening party.
0: un listening party, que ja ho hem fet també amb la Laia Malo i amb en Jaume Reus, que són lo más, el Jansky, sinó que també des de la reivindicació de la tradició i el Sant Joan cultural i la poesia de Sant Joan, que és d'arrel, que és tradició, que és llengua i que és tot el que tu vulguis, i que a més també és participativa i inspira moltes dones poetes, això també ho vull dir, que a la qualcada de poetes hi ha dones. El tema és que també, perquè també és importantíssim. I molta gent, quanta gent s'atraca a una poesia de Sant Joan abans que venir un recital poètic? Per tant, és una porta important a la literatura. I a part que hi ha poetes molt bons, o sigui, en Bep Joan, en Guillem Benejam, són gent que fan uns poemes de primer nivell. I això és, vull dir que tampoc tenen la capacitat de publicar que ens agradaria. Però tant de bo, tant de bo. Tot això ha de tenir el seu espai.
1: Res, Dolors, finalment, després d'aquesta conversa tan agradable que sempre
0: Volant.
1: m'agrada tenir amb tu quan vinc a la llibreria, fins i tot, i te demanen coses, no me'n podia anar d'aquí sense demanar-te que recomanis qualque cosa en els oients de far.
0: Val, oients de far, com que tots sou molt diversos, de fet us hauria de recomanar un llibre a cadascun. Perquè aquesta és l'altra. Una altra cosa és que la gràcia, que hi ha lectures molt guais, que ara us puc dir alguns títols i si us sona bé, us hi atraqueu i veniu aquí a la llibreria o a la llibreria Pau, a Sa Catòlica, on sigui, a Sa Llibreria de Ferreries, i aneu a mirar el que us comento. Però, sobretot, penseu que a mi el que m'agrada és recomanar un llibre per persona. És a dir, allò de fer una recomanació genèrica és una cosa que podeu fer els que sou prescriptors, però la meva tasca és a la inversa, perquè no sé si Hamnet encaixarà amb tothom. M'explico? Va venir, per exemple, una noia doncs, molt embarassada a demanar-me Hamnet i li vaig recomanar que s'esperés a llegir-lo. Potser no era el moment d'aquesta obra, no per res, però si heu llegit Hamlet, sabreu, és una tragèdia, molt tragèdia, i hi ha una pèrdua molt forta. Aleshores, no, potser no era el moment d'una novel·la així, per molt bonica que sigui. Però, per exemple, jo ara, per exemple, de coses que estic llegint i que m'estan agradant molt, per exemple, he descobert un escriptor que l'he descobert ara i em sap greu perquè m'ha agradat molt. Fa una col·lecció de biografies per Raig Verd, es diu Jeanne Chenoz, i és un autor... Ho tinc aquí, espera, perdona, eh? Jo m'estic llegint la biografia de Ravel. Ravel és un compositor molt important i és un autor... Això podria ser una biografia més, però si us agrada el context històric, si us agrada el contrapunt de detalls molt concrets que ens expliquen molt una persona i també el contrast entre algú que podria ser considerat un geni i que ho va ser, però també amb una persona molt petita, molt fràgil, amb moltes mancances també, aquí trobareu aquesta poesia de combinar una part com molt magnànima amb una molt petitona i aquests detalls que ens expliquen molt personatges importants del món, en aquest cas de la música, però
1: Ah, sí,
0: té altres...
1: són només de sa música, no?
0: Sí, però també hi ha altres coses, eh? Per exemple, aquest Reis, un dels regals, em sap greu ser jo la que ho digui un altre cop, però la Península de les Cases Vacies ha sigut una de les novel·les més recomanades i penso que està molt bé. Està molt bé, és indiscutible, està molt bé. Després de coses que han passat també a aquestes festes, una de les maques ha sigut la de Joan Lluís Lluís, La cançó de pluja, que no, o sigui, Joan Lluís Lluís sempre ens treu de la zona de confort i ens planteja un repte, i aquest era posar-nos a la pell d'una orangutana, que és la protagonista, que ho dius així, dius, ostres, costa... Però és una fàbula preciosa, on realment, al final, potser té... Potser l'orangutana està més desenvolupada que molts éssers humans, i en el meu cas, ella em guanya. Aleshores, sí, podem aprendre moltes coses d'aquestes lectures. Ara hi hauran coses molt maques també que comencen, com per exemple la del Pol Guasch, que Relíquia, que Relíquia o Relíquies, que és la novel·la que sortirà la setmana que ve, amb Pol Guasch, que és una veu que cal tenir present, que escriu molt bé, que és molt poeta, que ens agrada molt. També no em vull deixar de fer alguna recomanació més d'àmbit menorquí. En aquest cas, anava a dir Ciutadellenc, però viu a Ciutadella, però té un peu també a Ferreries, i és en Joan Triay, que té el color de les paraules, que si no us l'heu llegit, és una novel·la molt bonica, que ens connecta amb una Ciutadella dels anys 50, una Ciutadella molt grisa, molt fosca, molt miserable,
1: Franquista.
0: però també molt innocent i molt maca amb moltes coses, i sobretot quan són records d'infantesa, no? Que passen pels carrers d'aquí i que pràcticament pots viure la novel·la, si surts aquí la Coca Rossa i te la llegeixes, la podràs viure en el mateix carrer, no? Sí, està molt ben escrita. I ara el que us deia, la gran novetat que tenim és aquesta publicació de les poesies d'en Joan López Casasnovas, que era un amic de la llibreria, que era una de les persones que més m'ha inspirat, més m'ha ajudat, perquè jo sempre seré una forastera, per molt que m'involucri, sempre seré forastera. Però que bé que un dels autors més importants i una persona tan coneixedora de tot i tan humana m'ajudés del primer moment.
1: Bé, foraster aquí és esquitxarra castellà i en aquest cas no,
0: Aleshores ho tinc
1: això
0: guanyat.
1: no passa. Així que res, també m'ho vull afegir en aquesta recomanació del color de les paraules, ja saps que jo
0: Són molt
1: m'encanta,
0: maca, eh?
1: m'ha enamorat moltíssim i res, Dolors, moltíssimes gràcies. M'ha encantat xerrar amb tu.
0: És molt guai, està molt bé. El Far, tu, tots, el Càmera, tots sou, és casa vostra, i és cert que han de passar més coses, vull dir que i n'hem de fer moltes, sobretot, hem de fer moltes coses. Per tant, sapigueu que ens teniu de còmplices i d'aliats.
1: Moltíssimes gràcies, ho tindrem
0: Molt
1: en
0: bé.
1: compte. Una abraçada.
0: Gràcies.

0: Tot seguit, Manatís, amb una cançó del disc Galls i Desacords del 2014.
1: Nats ofenques carrulles, escaput. Carrulles, escaput.

0: Es mou suaument, d'una banda a l'altra. Sembla talment un peixató o una larva que es desplaci lentament amb moviments ondulats. Molts ulls s'hi fixen amb interès. Però en aquest món no tot és el que sembla i la realitat canvia amb la rapidesa d'un espasme.
1: Època de muda. Capítol 54. Hegemonia de la simulació.
0: Quan els discursos s'adornen repetidament de dinamització econòmica, de progrés, de seguretat, fins i tot de llibertat o de sostenibilitat, cal anar alerta de no caure en un parany similar al que empra el rap per alimentar-se. Aquest peix està especialitzat en posar-se al fons del mar, mig enterrat. Una vegada camuflat, activa un apèndix que té entre els ulls i fa anar i venir la seva terminació com si fos un animaló que serpenteja i que crida l'atenció d'altres que busquen menjar per omplir la manxa. Sota la falsa esca hi ha una boca enorme, folrada de dents espesses i girades cap a dins. Quan la presa intenta entendre d'on ha vingut el moviment sobtat que acaba de percebre, ja es troba atrapada per una cavitat fosca plena de ganxos que només permeten anar encara més endins. L'engany ha tornat a funcionar. El rap llença al seu entorn el missatge d'un premi fàcil i atractiu. Posa un reclam que sedueix els instints. Promet un guany a qui se senti prou lliure d'agafar-lo. Ofereix un premi a qui demostri caràcter propi i opinió decidida. Convida a exercir la llibertat sense gaire traves. Així és, també de vegades, el món a la societat marina. Dir que es vol ajudar els pagesos i promoure canvis en el pla territorial que permeten destinar tots els edificis existents a usos residencials és un parany semblant al del peix de cap gros i aplanat. La queixalada no la donarà la pagesia, sinó l'activitat immobiliària. Manifestar preocupació pels recursos hídrics, però projectar més places turístiques al temps que s'eliminen els pocs límits existents amb piscines i grans regadius és posar-se al nivell del terra i enfangar-se amb l'esperança que no es vegi la jugada.
2: Estoy ciego!
0: Expressar interès en resoldre el problema de l'habitatge, però atraure més visitants que requeriran més mà d'obra que vindrà de fora, no donar de baixa lloguers turístics que acaben el seu període de vigència, plantejar que cal fer més habitatge sense topar-hi el preu. Són com els moviments de l'apèndix del rap, que prometen una recompensa i generen, en realitat, beneficis per als que queden ocults. El rap ja surt als registres fòssils de milions d'anys enrere, després dels dinosaures. No li ha anat malament i alguns exemplars són dalt la cadena tròfica, en el paper de grans depredadors. Però pateix de malalties modernes.

0: Ara, ser un peix gros no és una bona situació. La contaminació que hem abocat a la mar s'acumula a les preses. Com més capacitat tens de depredar els altres, més mercuri, plom i altres metalls pesants vas concentrant. A més, es capturen molts exemplars abans que facin la talla de reproductors i moren sense haver deixat descendència.
1: Vidres, cartó, launes, escoltar un moment. És hora d'estar junts i demostrar que no som fent.
0: El joc d'aparences està a l'ordre del dia. Alguns diuen que és hegemònic. Diferenciar els beneficis reals dels atractius propagandístics, dissociar la mà amiga de l'esquer perillós, desglossar les aparences dels fets, és bàsic, al mar i a terra.
2: Tu sí ho saps, tu sí ho saps, donar-me una segona vida ens pot salvar, tot pot canviar.

Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.

0: Estimades, en el capítol anterior vam poder estar conversant sobre memòria, sobre literatura de jo, sobre diaris i sobre un munt de temes que mos interessen i mos apassionen moltíssim. Vam estar amb en Marc Moll, ell és filòleg i ara mateix és professor de secundària i li apassiona aquest tema, absolutament. I avui seguim amb ell xerrant d'Una dona, un preciós llibre d'Annie Ernaux. Com estem, Marc? Bon dia.
1: Bon dia, estimades.
2: Club Simposi, amb Blanca Noguera. Un club de lectura en el qual les convidades comenten lectures relacionades amb les temàtiques simposíaques. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

0: Bones! Açò és Saltreveu de Saglosa, un podcast del col·lectiu Glosera. Arrencam amb el cinquè capítol. Començarem fent sobre taula, mantenint connexió amb Menorca per conversar amb el convidat d'avui, en Pele, sonador i glosador actual, en qui ens aproximarem en esglosat menorquí aprofundint en la construcció dels discursos i l'humor que es dona actualment en aquest art. Seguirem fent memòria amb la col·laboració d'esglosadors i glosadores actuals, qui ens proposaran gloses i figures del passat i ens explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim-Glosam, Nedu es prepara el necessar per anar al primer glosat de la setena temporada de la Bodega Victòria per tal d'esbrinar què hi passa un diumenge de fosquet. I no podíem

Aconsegueix la teva acreditació per accedir a totes les activitats de fotografia del Menorca DocFest. Classes magistrals, presentacions de projectes fotogràfics i de fotollibres. De l'1 al 3 d'octubre al Claustre del Carme de Maó, a la sala d'audiències del primer pis. Des de Samuel Nacar, Pedro Coll, Carmenxo Alemán, Neus Solà, Federico Clavarino, Santiago Torrado, Santi Donaire, Pep Pérez, entre molts altres. Ja ho pots comprar al menorcadocfest.com amb promoció a 10 euros.

A la plataforma de podcast de radiofarmanorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Radio Far.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Quan tenia 4 anys, vaig prendre consciència de la seva existència. Em deien que eren de fusta i de cartró, però allò em desconcertava. Gegants amb ànima? Poc després vam anar d'excursió a un poblat talaiòtic. Taules i talaiots gegants. M'imaginava aquells éssers construint-los i la idea me feia por. Amb 6 anys vaig anar al cinema. Llavors ho vaig entendre tot. El cinema és gegant. Una mirada a la realitat. Menorca Doc Fest, Festival de Cinema i Fotografia Documental de Menorca.
0: Amb el patrocini de la Fundació Foment de Turisme de Menorca.
2: Benvingudes, benvinguts. Estem aquí a Radio Far, al Menorca Doc Fest 2021. El Festival de Cinema i Fotografia Documental de Menorca. Enguany celebrem la tercera edició i tenim amb nosaltres en Antoni Tortajada. Benvingut, moltíssimes gràcies.
3: Hola, moltes gràcies per convidar-me.
2: Antoni Tortajada és nascut a Sabadell. Ell és periodista, guionista i presentador de televisió. Des de l'àrea de nous formats de Televisió de Catalunya, compta amb un llarg recorregut en creació, presentació i direcció de documentals. Vides privades, Explica'ns la teva vida, La rentadora, Efecte mirall, Els 80, Material sensible, Taller.doc, Històries de Catalunya, Fotografies, 300 o Petita història de les pandèmies són alguns dels seus projectes. Avui hem tingut la sort de tenir una conferència d'Antoni Tortajada titulada De l'arxiu a la pantalla. Com ha anat?
3: Bé. Jo crec que bé. Hem estat... No ha sigut ben bé una conferència, ha sigut quasi una xerrada, perquè la gent hi participava i hem parlat al voltant del tema dels arxius i el paper que han de tenir els documentals. Bé, interessant, molt interessant. Jo m'ho he passat molt bé.
2: Des de l'àrea de nous formats de Televisió de Catalunya treballeu diferents formats documentals. Quins són? Ens pots fer 5 cèntims d'aquests formats? I quina és la tipologia que més desenvolupeu o treballeu?
3: A veure, et parlaré en passat, perquè el Departament de Nous Formats fa molt poc que s'ha dissolt. Tenies un departament que...
2: Sempre hi ha reestructuracions a la televisió.
3: Sí, tenim una història, jo crec, que de gairebé 20 anys, i llavors ara s'ha fet una reestructuració fa un parell de mesos. Llavors s'ha dissolt i s'ha, diguem-ne, encabit en una macroàrea que es diu actualitat i entreteniment i actualitat.
2: Però seguireu treballant amb l'àrea de documentals? O...
3: No ho sé. Ara estem treballant un format documental que, de fet, el vam començar a treballar encara en el Departament de Nous Formats, que es diu Quanta Guerra, que és un format sobre la Guerra Civil. I una mica la idea és buscar... Així, els avis, diguem-ne, que van fer la guerra no van explicar mai la història de la guerra als fills, els fills no van preguntar, però, en canvi, els nets, diguem-ne, que ens hem interessat per la història de la Guerra Civil
2: d'aquests anys. La transició no va permetre molt bé que hi hagués
3: Hi va haver una mena de pacte de silenci.
2: Exacte.
3: Durant la transició, però abans, la gent que va viure la guerra no va voler explicar la guerra, almenys no amb la intensitat que la va viure.
2: I llavors... Segurament era massa dolorós,
3: Era massa dolorós, sí. Sí, i quan les... Era dolorós i cruel. I llavors jo crec que amb una mena d'exercici de... No sé si de sacrifici, de dir, o sigui, la guerra me la guardo per mi i no la vull compartir amb els meus fills ni amb els meus nets. O sigui, tot aquell dolor que es va generar no el van voler compartir. En canvi, els nets estan interessats. I llavors hem agafat nets, diguem-ne, famosos, mediàtics, i a través de lo poc que saben de la guerra del seu avi, hem reconstruït, hem investigat i hem reconstruït la vida durant la Guerra Civil de l'avi.
2: Que interessant.
3: Portem aquests nets, diguem-ne, a través d'un viatge pels llocs on l'avi va fer la guerra.
2: Pots dir-nos algun dels noms d'aquests protagonistes?
3: Sí, mira, ja hem rodat un capítol amb l'Albert Om, que és periodista i presentador i comunicador. Un altre amb en Peyu, que és humorista. Estem acabant ara un capítol amb la Natza Ferrer, que també és periodista, i ara en començarem un amb la Bet Rodergues, que és la cantant aquesta que es va donar a conèixer amb l'Operació Triunfo. I de moment farem aquests 4 i la veritat és que estem molt contents.
2: Com una minissèrie,
3: de moment,
2: no?
3: Sí. De moment són 4 capítols, ja veurem si té continuïtat o no. I estem
2: I aquestes
3: molt...
2: reconstruccions de vida, com les planegeu? Com les plantegeu?
3: Bueno, primer les investiguem. Uh-huh. I l'equip que fem amb la Núria Castejón i la Núria Borniquel, uh-huh. en els guions fem una investigació molt a fons en els arxius espanyols, de Salamanca, Guadalajara, etc. Uh-huh. I allà trobem les poques informacions que encara queden sobre la guerra. I quan, diguem-ne, hem recollit informacions noves, anem a buscar el net i diguem-ne que l'acompanyem a veure la guerra real que va viure l'avi. No? I això ho fem a través del viatge. El viatge que fa el presentador, que és l'Eloi Vila, amb el personatge, amb el protagonista. I la veritat és que és molt impactant. Perquè, per exemple, no sé si tampoc descobreixo res perquè ja ho he descobert, el cas del Peyu. Clar, ella es pensava que l'avi havia fet la guerra a l'Ebre i que després, bueno, s'havia passat als nacionals i ja estava, no? Uh-huh. I llavors, clar, li vam mostrar com, després de passar-se als nacionals, va venir un autèntic calvari. Perquè l'avi no ho va explicar mai, però després de passar-se als nacionals va estar en un camp de concentració, Santander, duríssim, uh-huh. duríssim. Després va estar en un camp de treballadors, fent vies de tren, treballant com un esclau. Saps? Tot això la família no ho sabia.
2: Què vol dir passar? O sigui, ell havia lluitat com a república sí, i es va passar als nacionals, sí, això... però li va sortir el, com es diu això, el tiro per la culata. No?
3: No, perquè això passava a tothom. És a dir, a la batalla de l'Ebre hi va haver molts soldats republicans,
2: sí.
3: diguem-ne que no tenien un compromís especial amb la república, que van preferir, quan ja es veia que perdien la batalla aquesta i que, per tant, es perdia la guerra... En comptes de retirar-se i tornar a passar l'Ebre i tal, van preferir passar-se, entregar-se.
2: D'acord.
3: Entregar-se al bando dels nacionals. Uh-huh. I, però això, o sigui, entregar-se no volia dir ja estic salvat.
2: Clar.
3: Això és el que es pensaven.
2: Clar.
3: Però entregar-se volia dir anar en un camp de concentració, en el camp de concentració aquest, que era un camp de concentració model alemany, eh? O sigui, no estem parlant de tonteries. I allà els classificaven, és a dir, estaven uns quants mesos fins que els classificaven. I els podien classificar com a afectos al règim, amb el qual quedaven lliures.
2: D'acord.
3: Els classificaven com a que havien tingut responsabilitats en la república, uh-huh. i aquests els hi feien un consell de guerra. En alguns casos els afusellaven directament.
2: Aleshores, entregar-te suposava salvar la vida una estona més.
3: Sí, una estona però... més i arriscar-te a tornar-la a perdre. I a passar molts mesos en condicions de camp de concentració. Saps? Wow. I que va provocar molta gent que s'hi va quedar, que es va morir en el camp. Mm. Saps? Per això que aquesta guerra, que el Peyu pensava que havia sigut una mica de hi-hi-ha-ha, no, va ser una guerra molt dura. Saps? I hosti, descobrir això de cop provoca una commoció.
2: Clar, i això ho vau poder viure i enregistrar. Aquesta commoció d'en Peyu.
3: Totalment, perquè clar, diguem-ne que la presa de consciència d'allò que realment va passar la fem en viu.
2: Clar.
3: Saps? El Peyu va descobrint al costat de l'Eloi tot el que el seu avi va viure. I això és molt potent, això és molt potent. I bueno, estem bastant contents amb aquest format.
2: N'estic segura, sí.
3: Això sortirà
2: quan
3: segurament
2: es podrà veure?
3: A partir
2: del
3: gener. Jo crec que a partir del gener.
2: De moment són 4 episodis, no sabeu si hi haurà més temporades.
3: No.
2: Sí.
3: No sabem.
2: L'arxiu documental és la matèria primera de molts dels documentals en els quals has treballat i molts dels programes televisius també. Quin és el procés que porta aquests documents a la pantalla? Com, bueno, els pots treballar, suposo que de moltes maneres, no?
3: Sí, els pots treballar de moltes maneres, però una mica el que he intentat explicar avui en la xerrada que hem fet és que per nosaltres aquests documents són fonamentals pels formats. És a dir, és a partir d'aquests documents que construïm una narrativa que ens permet explicar una història sobre el
2: documents
3: passat.
2: Documents que ens explicaves que no estem parlant només d'imatges cinematogràfiques
3: no.
2: o fotografies, no? Qualsevol document...
3: Qualsevol cosa que està en un arxiu, és a dir, qualsevol cosa que ens parla del passat, uh-huh. però que en si mateix és un objecte que té un passat. Uh-huh. És a dir, pot ser un document escrit del segle XV, pot ser una pel·lícula de l'any 20, pot ser una fotografia de l'any 30... Pot ser un vestit del segle tal, és igual.
2: Un tros de roba, una partida de naixement...
3: Qualsevol cosa que està dipositada en arxius públics o privats, familiars, uh-huh. Porta en ell mateix una part de la història. I llavors és qüestió de fer parlar aquest arxiu. I en aquest fer parlar el document és una mica la base dels nostres formats. És a dir, nosaltres anem a buscar, normalment hi ha un presentador que va a buscar aquests documents i aquests documents li permeten descobrir una història. No? I aquesta és la història que expliquem.
2: I suposo que en aquest descobrir la història també hi entren molts processos narratius on intentau d'alguna manera mantenir captivat a l'espectador, no?
3: Sí, o sigui, nosaltres pensem que clar, aquests formats documentals han de competir el prime time amb programes de molta audiència, d'entreteniment i tal. Llavors hem de buscar ganxos perquè la gent ens miri. I el gran ganxo és que siguin narratius, és a dir, que expliquin històries, saps? Que tinguin forma de relat, que tinguin tots els ingredients que pot tenir una ficció, amb tots els ganxos que pot tenir una ficció, però mantenint-nos en el terreny, diguem-ne, de la veritat històrica, fins allà on podem, no?
2: Televisió de Catalunya ha apostat gairebé des dels seus inicis pel gènere documental que explica la nostra història. L'audiència és receptiva amb aquest gènere, creus, Toni?
3: Molt, molt. Molt, molt, molt. A TV3 aquests programes de documentals d'història sempre han funcionat molt bé. Ens funciona molt bé. Jo crec que també també una tele, diguem-ne, que diguem, no és que eduqui la seva audiència, no vull dir d'aquesta manera tan paternalista, però sí que es crea com una mena de comunicació, de diàleg entre la cadena i el seu públic, que fa que es creïn una mena de sinergies al voltant d'aquests temes. No? I llavors el públic de TV3 sap que a TV3 li oferirà bons documentals i la gent que fem els documentals sabem que hi ha un públic que espera aquests documentals. Saps? Amb la qual cosa circula, diguem-ne, i funciona molt bé. La veritat és que ens funciona normalment molt bé.
2: I hi ha alguna temàtica o etapa històrica que funcioni millor que una altra? Creus que hi ha hagut coses que t'han funcionat de manera més clara en algun moment?
3: Aviam, no, jo crec que qualsevol etapa històrica funciona. És veritat que com més vas cap a l'època contemporània i entres en el territori aquest que diem de la memòria històrica, diguem-ne que com que és més polític, també hi ha una vinculació més gran del públic actual. No? Però en general, qualsevol història, les històries, nosaltres en molts programes hem fet històries medievals o històries de l'època moderna i ens han funcionat. Ens han funcionat bé.
2: Suposo que la qüestió és construir aquest relat, no? que funcioni a l'audiència.
3: No, per nosaltres és bastant la clau. És a dir, que sigui un relat. És a dir, allò que deia aquest matí, no? Allò que, aquella distinció que fan els anglesos entre history i story, parlem de history però anem a buscar la story, les històries, saps? Els relats. I això jo crec que és bastant la clau que funcionin.
2: Sabem que estàs treballant en un projecte que aviat estrenareu. Ens en pots fer 5 cèntims? Què hi veurem?
3: Bueno, és aquest projecte que es diu Quanta Guerra. I veurem històries de la Guerra Civil explicades a la generació dels nets. Estem treballant, ens està funcionant bé. I
2: es titularà Quanta Guerra.
3: Quanta Guerra, sí. D'acord. Sí, que és un títol de ressonàncies una mica rodoredianes.
2: Sí,
3: ja saps,
2: no?
3: Que la Mercè Rodoret té aquell llibre que es diu Quanta Guerra, que justament no és sobre la Guerra Civil, però ens va agradar agafar un títol que tingués una ressonància una mica literària. I llavors dirà així, Quanta Guerra.
2: Molt bé.
3: I sortirà al gener, esperem.
2: Perfecte, estarem atents i atentes. Moltíssimes gràcies per haver visitat el Menorca Doc Fest. No sé si has pogut veure alguna de les exposicions, si no, et convidem a fer-ho perquè hi ha molta varietat i també hi ha algun treball que conjuga imatge real provocada però amb imatge d'arxiu. És a dir, que igual t'emportes alguna sorpresa.
3: No, de fet, avui ens dediquem a això que hem fet i demà ens dedicarem a mirar.
2: Molt bé.
3: Totes les exposicions. O sigui, que aprofitant l'estada aquí, participarem tot el que puguem del festival.
2: Perfecte. Moltíssimes gràcies per compartir aquest ratet amb Radio Far.
3: Un plaer. Moltes gràcies.
2: Fins ara.
0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Ep, ens escoltes? Ara pots fer-te amiga de Radio Far. Amb la teua col·laboració com a amiga, podrem generar nous continguts i consolidar aquest projecte per difondre la cultura de Menorca. També ens ajudareu a que es puguin fer concerts, formacions de ràdio i programes especials, així com proposar-ne de nous o fins i tot participar-hi com a col·laboradores. Comptam amb tu!

fent circ, sa crueltat amb elles. I que per divertir-se ja no me falta veure com un animal, no, no, no. Fa coses que un humà només faria si sigués anormal.

havia fet sempre, anys i anys i anys i anys i anys i anys i anys, allò no deixava de ser una merda, i que és la merda, tant per jo com per vosaltres. Ei, però és que jo era, és que jo era.

0: Arizones, arizons, bruixes, bruixots, com està tothom?
1: Hola, hola, quina alegria tornar als micròfons de Radio Far una temporada més i ja anem per sa cinquena. Avui, a més, tornem a ser en directe amb molt de públic.
0: Exacte, sí. Som aquí en directe, bueno, en un fals directe.
1: En un fals directe, fals.
0: Perquè aquest programa s'emetrà la setmana vinent, la setmana del Dia de la Dona, que ja és el mes de la dona.
1: Exacte,
0: el mes de març,
1: sí.
0: És el mes de la dona. Però sí, quina alegria, perquè ens fa moltíssima il·lusió, una il·lusió immensa ser aquí una altra vegada a un institut, i avui a l'Institut Josep Miquel Guàrdia, de l'O, ni més ni menys. Hola a tots
1: hola,
0: i totes!
1: Hola, hola, què tal? Hola a tots, bé, benvinguts, benvingudes, benvingudis una vegada més aquí a Arizones.
0: El vostre programa magazín radiofònic menorquí en femení i feminista de referència. Ella és na Gaby Miciolevicios.
1: Hola, hola. I ella és na Magda Timoné.
2: Gaby Miciolevicios i Magda Timoné presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta'l sencer a radiofarmenorca.com.
3: Biblioteca Freak, capítol 74, en el qual mos endinsarem en el món de l'art per reflexionar sobre el paper de la dona en aquest àmbit de la creació, amb una novel·la que és una lliçó de literatura, una obra polifònica, molt intel·ligent, complexa, enginyosa, exigent, perfectament escrita, que mos obliga a ser lectors actius. Mos deixam encegar per El món resplendent de Nassiri Husvet.
4: No one of us, no one of us, no one of us.

Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La cara de Joan Porcel, Amílcar de Miguel Ec, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre, entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadocfest.com en promoció a 20 euros.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

La natura segueix un ritme lent, fluid, que mos proporciona el plaer de connectar amb ella, però sobretot amb nosaltres mateixos. Té la capacitat de posar-nos en pausa la nostra vida durant un instant i que pressió únicament allò que mos envia.

0: Ràdio Far presenta Sa Rondà, Sa Cova Murada.
1: En el barranc del Gendà, penyes amunt, un recincle per davall sa talaia de Torre Petxina, hi ha sa cova murada. És molt gran. Tingué sa boca tancada amb una murada de grans pedres, de sa que encara en queda mostra i es nom agafat a sa cova. Per casa, per ell, i corral per ses cabres, l'aprengué en Cànoves Escabrer, que pasturava el seu ramat pels penyals, timbes, mals llocs i males petges des barranc del Gendà. Un dia, estant de vora centrada de sa cova, va veure una ombra estranya que li arribava en els peus. Alçà el cap i dreta, dalt d'una penya rònica, i vegé una dama hermosa, vestida com una reina. El cabrer se la mirà i no li digué res. Un altre dia la tornà a veure, hermosa, ferma i ricament vestida, i dreta dalt sa roca, com una imatge damunt sa penya. El cabrer se la mirà i callà la boca. No tenia res a dir-li. Una tercera vegada se li aparegué. Dreta dalt sa roca, sa dama més polida que mai i més ricament vestida, se pentinava amb una pinta d'or. En Cànoves se la mirà i no tingué paraula per dir. Sa dama li digué: ja que no em dius res, jo prendré sa paraula per fer-te una pregunta. Però abans de respondre, mira'm bé. Digues, què t'estimes més, sa dama o sa pinta d'or?
2: Sa pinta, digués cabrer.
1: Jas, seràs pobre tota la vida. Sa dama li tirà sa pinta i desaparegué, i no l'han vista mai més. De vora l'entrada de sa cova murada hi ha una penya rònica, que en diuen sa roca de sa dama.

Ara mateix escoltareu una cançó de Suki Sopes, del seu tercer disc, Lo mesclat s'embull, publicat el 2026.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Has escoltat la cançó Moments de Glòria, de Moix, del disc Resultats Immediats, 2012.

0: segon capítol del llibre, que es diu De la normalitat a la posada en qüestió del català com a llengua de cultura, ens situam a les darreres dècades del segle XVIII i amb un nom, i tornam, perquè
1: sí, hi hem de tornar.
0: Exemplifica aquest procés de canvi, que és el d'Antoni Febrer Cardona. Per què?
1: Perquè, mira, ho diré d'una manera això, ràpida i amb dades molt clares, hi ha tota l'etapa, diríem, de dominació espanyola del 18, del 1782 al 1798, i, de fet, segueixen la mateixa tàctica borbònica d'anar introduint. Per tant, comencen a mirar d'incorporar-se. Però hi ha un fet clau, que és la creació d'escoles, que ells anomenen escoles espanyoles. Escoles espanyoles. Perquè hi ha un fet que és elemental. Com es pot introduir una llengua si aquesta llengua és absolutament desconeguda pels parlants? Pere Riudebots, un historiador sense cap veleïdat de catalanitat, de res, ja deia que quan els espanyols, aquests espanyols, van arribar a Menorca, necessitaven intèrprets per comunicar-se amb la societat menorquina. Per tant, què fan? Creen escoles espanyoles. La primera, el 1786, es Castell, que van tornar a batiar com a Villa Carlos, a Georgetown, i la segona, a Mahó. Jo ara aquí no puc evitar de fer un incís que vaig conèixer gràcies a Andreu Murillo, i és que el terme escola espanyola, ell deia que Mahó es va mantenir fins al segle XX, que ell encara l'havia sentit, que en comptes de parlar d'escola pública, parlaven d'escola espanyola, que és un terme que venia de cap moment.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Publicada originalment en anglès el 2019, No diguis res és una obra de no-ficció escrita pel periodista d'investigació nord-americà Patrick Radden Keefe. Es tracta d'una crònica que relata l'època dels Troubles a Irlanda del Nord. Els Troubles, problemes en anglès, és com es coneix l'època de violència que es desformà en els anys 60, sobretot, i que va durar fins a principis dels 2000, en què entre la població a Irlanda del Nord va sorgir l'Organització d'Alliberament Nacional, IRA, per lluitar contra la repressió del Regne Unit i poder s'integrar en una Irlanda unida. Evidentment, els Troubles van acabar sent una guerra civil, amb accions terroristes de les dues bandes, insurreccions i una forta violència per part de les tropes britàniques. El relat es construeix a partir del testimoni, novel·litzat de qualque manera, d'un mosaic de personatges diferents, tots reals, tant víctimes civils del conflicte, membres de CIRA, forces de seguretat angleses... El relat es construeix a partir del testimoni, novel·litzat de qualque manera, d'un mosaic de personatges diferents, tots reals, tant víctimes civils del conflicte, com membres de l'organització IRA, com també forces d'ocupació angleses. Fa reviure totes aquestes persones, les seues vivències i els seus punts de vista, sense assenyalar bons o dolents, si tot amb molts matisos, per intentar entendre la complexitat del conflicte. Patrick Radden Keefe es va implicar molt en l'escriptura d'aquest volum. Per reconstruir la vida dels membres de CIRA, l'autor va arribar a fer 7 viatges en 4 anys a Irlanda del Nord, per tal de n'assegurar la confiança de la gent i poder recollir les seues històries. Amb un gran èxit en vendes, aquest llibre va durar 6 setmanes consecutives en el top de no-ficció del New York Times, que no és poca cosa. En català el va editar Edicions del Periscopi el 2020, i la veritat és que també per aquí va tenir molt de ressò. Hi ha molta gent que diu que és el millor llibre sobre el conflicte d'Irlanda del Nord que s'ha escrit mai. Jo us la recomano bastant. Si dic que, tot i que és una obra llarga, és un llibre llarg, és molt fàcil que vulguis continuar llegint per aquest fet de que són històries reals i que són capítols que se van succeint, històries entrellaçades. Això ho fa molt interessant i ràpid de llegir.

Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La Car, de Joan Porcel, Amílcar, de Miguel Ec, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre, entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com en promoció a 20 euros.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: los Inés.
1: Benvingudes i benvinguts a Residents, el programa on coneixem els artistes que han passat per el centre de creació Casa d'Artistes. En el programa d'avui conversam amb Jordi Cárdenas, l'altre artista seleccionat per participar de la desena edició de les residències Illes d'Art. Benvingut, Jordi.
2: Bones, què tal?
1: Molt bé, i tu?
2: Molt bé.
1: Com ja vaig explicar a l'anterior entrevista amb na Mar Villeira, Illes d'Art és un projecte que des de 2015 dona suport a la creació i divulgació dels artistes de les Illes Balears i aquesta és la desena edició de residència. En Jordi és natural de Mo, s'ha format en dibuix, pintura i arts aplicades al mur a diferents escoles com Acadèmia Carmen de los Llanos o l'Escola Superior d'Art i Disseny de la Llotja. També en diferents professionals com Miguel Gómez Losada o Vincent Desiderio, entre altres. Podríem dir, o jo m'atrevesca a dir, que ets artista plàstic perquè els teus mitjans de comunicació són la pintura, el dibuix i l'escultura principalment. Evidentment, a part de la paraula, que l'empres cada dia. Com enfoques cadascuna d'aquestes disciplines en la teua pràctica?
2: Pues primerament trobo que sí que tens raó en que soc més artista plàstic que pintor, perquè crec que dins el camp de la pintura el pintor en si mateix s'agafa la pintura com l'únic mitjà que podrà ser com expressiu o que serà com una obra final, però en realitat jo hem moltes disciplines com per generar un procés creatiu. Per exemple, entorn en el dibuix, pues, és el que hem molt abans de fer un quadre, per exemple. Hem pres el gargot o la línia o el dibuix ràpid com per trobar pues, una imatge nova o... I després també pues, cap a altres mitjans com cap a l'escultura és merament per una admiració cap a, com per exemple cap a esfanguis modelat, per exemple, i com per extendre de la pintura pues, una nova disciplina on hi hagi pues, també com el mateix, però d'una manera diferent. Uh-huh. No sé, m'aporten nous punts de vista, podria dir.
1: De fet, ara això no ho havia apuntat, però mentre explicava això també record que hi ha algunes obres o alguns dibuixos que has fet durant la residència que parteixen de fotografies. La fotografia també l'utilitzes a vegades com a catapunt, no?
2: Sí, bueno, la fotografia és bàsicament és que necessit com una referència. Uh-huh. Una referència ja sigui d'una pose, d'una figura humana, d'un objecte, com per després fer una versió, perquè és que primerament no tinc cap... O sigui, tinc només una idea que és una paraula dins el cap, per jo. Després dibuix de gargot com per fer la traducció, però després per fer una passa més avançada necessit que algú... Pues, posi del meu, li faig una fotografia i d'allà trec els trets més essencials pues, en termes de proporció o... M'entens? Mm-hmm. És com... Sí.
1: I així com a pregunta, me ven al cap aquesta obra que ha acabat en escultura i que tens la foto, primer, que
2: sí.
1: És aquest cos, aquest bulto tapat amb una tovala de platja que li surten sí. Uns braços i unes cames més llargs de l'habitual, diria jo. I després va ser un dibuix i també una escultura. Aquesta imatge, és a dir, aquesta foto és atzarosa o és una imatge preparada per... tu ja pensant en crear una obra?
2: És una imatge preparada en jo ja pensant una obra, perquè aquesta imatge, que és bàsicament una postura de ioga, que ara mateix me sap molt de greu, però no recordo el nom, però és una postura molt popular, és una postura que inspira o està pensada com per relaxar-se. I jo m'agradaria fer ironia amb això, i vaig començar a fer-la jo en el meu estudi i autodibuixar-me i després no sé per què vaig posar com una tovallola i semblava, és com un cos que sembla una taula i són com, sí, és com una taula que s'ha caigut en terra i que s'ha com romput, però que expressa el contrari en la idea de relaxació. Per tant, és com ja una ironia que jo me fa gràcia i que me n'enric de so, o sigui que és com... Sí.
1: Vas començar la residència a Illes d'Art el passat 15 de maig. Es diu ràpid, ja fa un parell de mesos.
2: Sí.
1: I vas acabar dimarts, dia 15 de juliol, en la mostra oberta 43. Aquí vas compartir el teu procés creatiu d'aquest projecte prou relaxat, que ja has fet a punt a dues idees clau, que és de relaxat i la ironia. Però bueno, abans d'entrar en aquests detalls, m'agradaria saber quin és l'origen d'aquest projecte.
2: L'origen d'aquest projecte és com la voluntat de crear alguna després d'una exposició que vaig fer darrer setembre de 2024, que una exposició que es deia de nom tan romàntic com precari. Volia com aportar una continuïtat en aquesta història que vaig voler contar en aquesta exposició. Que...
1: I quina és?
2: Pues, tan romàntic com precari, que a tothom li ha agradat molt el títol i que li ha semblat revelador i que li ha semblat com que els hi ha il·luminat, especialment a gent que fa feina en la cultura, o també crec que la classe obrera d'altres camps també es podria sentir identificada. Pues xerro un poc sobre la idea de fracàs. La idea de fracàs en... per el que té a veure avui en dia. Vale, vist d'una manera un poc des de la comèdia també, i també intenta explorar pues, temes com que tinguin a veure visualment amb això, que són bàsicament caigudes, llenegades, coses que aparentment ens fan gràcia però en realitat no ho són. I sí, pues amb aquesta residència vaig voler com continuar això i aportar una solució tan romàntic com precari, perquè tan romàntic com precari xerra d'un problema i d'un conflicte existencial, actual, a causa de coses, no? I vaig... Se m'ha passat pel cap crear el projecte de nom prou relaxat. Que és aquesta solució en aquesta tensió i en aquest problema i en aquest... Saps?
1: Sí que podríem dir que la idea de fracàs la treballes molt des d'una cosa molt quotidiana, com has fet referència en escaure, i de fet me venen un parell d'imatges de tan romàntic com precari, que són escenes com molt, molt quotidianes, sí. Jo diria.
2: Sí, no són molt bucòliques ni surrealistes, són... Bé,
1: no és un fracàs com molt conceptual, sinó molt terrenal, molt
2: sí,
1: de tothom.
2: Dia a dia.
1: Sí.
2: És com, tant pot ser un fracàs espiritual com a nivell socioeconòmic.
1: Mm-hmm.
2: Vull dir, és com coses que passen durant el dia a dia, que bé, no arribes a final de mes, o estàs ansiós, o coses d'aquestes com que...
1: I aquesta manera d'enfocar com conceptes elevats, jo te diria, perquè el fracàs és una cosa que pot ser molt, una cosa molt tonta, però també, com tu dius, no? Una cosa elevada i que està molt present en el sistema capitalista. El fet d'enfocar-ho des de la quotidianitat, és a dir, en el projecte que tu proposes com a solució, que és prou relaxat i que a més explora la idea d'èxit,
2: sí,
1: també ho fas des d'aquesta cosa terrenal, aquesta quotidianitat?
2: Sí, també, mira, ara que ho has dit, sí, també, sí, sí.
1: Llavors, com has enllaçat, com has anat des fracàs a l'èxit a través de tant de lo conceptual com de lo formal i estètic?
2: Pues, a veure si he explicat de manera com molt senzilla. Vaig pensar en la idea de relaxació. Vaig pensar en el contraposat a tens i problemàtic. I vaig pensar en tot el que jo m'inspira... el que vol dir per jo estar relaxat, que també estar relaxat és una cosa que aspira a tothom, i que troba que nosaltres tothom ho associem a lo mateix, no? I imatges estiuenques, objectes, posicions corporals, mitjans, com ara la mà, el vent, el cel, sobretot el cel, els núvols. I vaig arribar fins aquí, no? I després, sí, Vaig... O sigui, això és el que ha generat bàsicament aquest treball d'aquests pilars, però que després he hagut de crear com una narració dins de la imatge. O sigui, mm-hmm. com una pose, amb un fons, amb un... Sí, això és...
1: Posar en joc els diferents elements.
2: Sí, bàsicament.
1: I aquest imaginari l'has contrastat amb altres persones? O és un imaginari... bueno, no teu, o sigui, com que has anat traient, evidentment, dels altres, però que l'hagis contrastat explícitament, de dir, vale, què és per tu, com visualitzes tu la relaxació? Perquè el primer que has dit, per exemple, és de la platja, no?
2: Sí.
1: Però, a més, record, ara la mostra oberta, vas dir, bueno, la platja, en realitat, insistiu, els menorquins i menorquines...
2: Clar, jo com...
1: Poc la disfrutam i poc relaxats darrerament.
2: Clar, és com prou relaxat. Jo el que vull proposar és la solució cap a un èxit, vale? Sigui espiritual o altres coses, però irònicament, o sigui, sí que vull explorar els temes de la platja, i però que és que el que nosaltres vivim, la realitat que tenim els menorquins, és que aquestes coses no són certes, saps? Com te venen la idea de que si vas a la platja i t'estires, doncs estaràs relaxat i estaràs bé, però no. És com... Sí, està basat a través de la ironia i m'he basat en, sí, en la situació que tenim nosaltres els menorquins aquí durant l'estiu, de que ens prometen coses que no són certes. Saps? Sí, la massificació, la invasió cultural per part d'altres països. Sí, tot el tema de la propietat privada. Sí.
1: Sí, no sé si la relaxació és tan fàcil d'assolir.
2: Clar, és per això que prou relaxat és, de moment, és només l'expressió d'un desig, saps? D'una aspiració, com un benestar utòpic, saps? I crec que és el que vivim nosaltres.
1: Has fet referència a la ironia, que de fet anava per aquí la pregunta, i que és bastant habitual en la teva obra utilitzar la ironia visual. Què entens per ironia visual?
2: Jo crec que són diverses coses, però primerament crec que la ironia és allò que expressa el contrari del que t'està dient en aquest mateix moment. I que, no sé per quina raó, pues fa gràcia. És còmic. Per alguna raó també podria ser ajuntar dos elements que no haurien d'estar junts. Dotar d'un altre rol a un símbol que no ha de tenir aquell significat.
1: És fàcil treballar amb ironies visuals?
2: Per jo sí. O sigui, me surt tot sol. Sí, és una facilitat que tenc.
1: O sigui, que bé.
2: No sé, imatges, no?, que hagi pogut fer ara perquè els oients tinguin un exemple, però... pues unes barreres del camp on hi ha figures humanes entrevessades enmig dels forats, no? Una barrera és una cosa que has d'obrir i tancar fàcilment i pues mira, un ésser humà s'ha quedat enrevessat con tal de poder accedir cap a alguna banda. O sigui, no sé, un panet de mortadela que vola bueno, un panet de mortadela és algo molt quotidià, però que l'he dotat d'un sentit un tant místic, com allò a assolir. Què més? Què més podria dir? Sí, ara no m'he vist cap altre en el cap, però... Sí, bueno, posicions corporals que semblen relaxades però són incòmodes, és com per expressar, pues, no, allò que no està arribant, saps? Aquella idea de...
1: Quins elements creus que ha de tenir una bona ironia? Bueno, ja ho has introduït, eh? Però sí. Com ara ja te va donant més enllà de la teva obra, quan no sé si tens referents artístics que també treballin la ironia visual i puguis posar exemples de dir, hòstia, això és una molt bona ironia visual.
2: Pues hi ha un que és un pintor flamenc, que es diu Peter Bruegel el Viejo, que sí que ja feia ironies visuals molt ben treballades pel seu moment. Per exemple, Baldomero Romero Resendi, un pintor sevillano, que emprava ironies per enfotre-se'n de les classes altes, per exemple. Sí.
1: Ho aconseguia sense que...
2: Com?
1: Que ho aconseguia sense que el perseguissin gaire.
2: Sí, ho aconseguia.
1: Perquè, clar, una altra característica de cironia visual és, o, bueno, de cironia en general, és poder-te'n enfotre d'alguna cosa i si, a més, és de... Bueno,
2: clar,
1: d'alguna
2: intenció...
1: cosa, alguna persona, sense que l'altre ho visqui
2: ho percebi.
1: Com...
2: Exacte.
1: Ho percebi o visqui com
2: estratègia.
1: Un atac, no?
2: Sí, sí. Sí, té una intenció crítica i crec que automàticament humorística, perquè és que l'ésser humà li fa gràcia. El que passa que, clar, quan tu ho fas i l'altra persona no se n'entera, aquí és quan has guanyat. Saps?
1: Creus que, ara sortint de... t'ava de la teva obra, però creus que estem perdent ironia a la nostra societat?
2: Ai, molt bona pregunta. Molt bona pregunta.
1: Me ve aquesta pregunta ara pensant en que... Jo, a vegades jo la primera, no? Però que moltes bromes que se fan o comentaris cada vegada s'aprenen més com a algo personal o com a atacs.
2: Sí.
1: Algunes coses en raó, eh? Vull dir, en raó i amb una llarga... herència. Però n'hi ha d'altres, o sigui, crec que el millor és fet de voler ser políticament correctes en molts aspectes. Ens ha duit a perdre la capacitat de ser irònics, però t'havada d'entendre la ironia no com un atac personal, sinó com un joc. No ho sé.
2: Ja, perquè potser, perquè quan s'hauria de tenir una intenció crítica, doncs potser doncs, ser tan crític no comença a estar tan ben vist. Però bueno, troc que ser crític és algo dels nostres temps, o sigui, no mos va bé com vivíem antigament i tampoc com vivim actualment, per tant, mai acabem d'estar satisfets. Per tant, no te sé respondre a la pregunta.
1: Ja, però... jo ara feia la reflexió i dic... No està,
2: clar,
1: no està ben elaborada, però
2: que,
1: bueno...
2: Sabre que si estem perdent ironia hauríem com d'explorar quins mitjans de comunicació emprant més o com ho fem, saps? És com una pregunta molt complexa. Però jo crec que potser no estem perdent capacitat d'ironia pel fet que cada vegada som més crítics les persones.
1: La mostra oberta vas proposar als participants de fer feina amb ironia visual.
2: Sí.
1: Com va ser aquesta experiència? És a dir, com van rebre aquesta proposta els participants?
2: En el principi es van bloquejar un poc perquè eren com 40 persones, perquè jo els hi vaig proposar una activitat amb un parell de directrius, una que era el dibuix ràpid, o sigui, no pensar molt el que vas a dibuixar, sinó fer-ho de manera ràpida, com quan fas un cargot o quan fas una tinta xina, que això el que fa és que treguis coses com molt pures de tu mateix i treballar des de la intuïció. Això per una banda.

0: connectant també amb elles mateixes, fent un petit esbós sobre el que ells creuen, saps? I crec que això és un èxit.
1: Creus que hi ha una d'aquestes ironies que puguin servir-te tu com a referències per a continuar el projecte?
0: De les que van fer?
1: Sí.
0: Bueno, hi va haver una que va fer Nakaori, l'artista, la performance, la performer, perdona, que va ser boníssima, que va ser com molt reveladora, o sigui, sobre el que és una ironia en si també, vale? És una fua de paper d'Ina 4 amb una taca negra ovalada enmig, que ocupa quasi tot el paper, vale? En el centre del paper, i enmig posa bones festes en blanc. I és brutal, perquè el missatge de bones festes és un missatge d'alegria, d'abundància, és positiu, contraposat en aquesta taca negra, aquest superfosc, que te fa pensar en les coses fosques de les festes de Menorca, i va ser boníssim. Va ser com... Sí, sí.
1: De fet, la tens de primer.
0: Sí, sí, la tinc i troc que l'emmarcaré.
1: Te pot ser una camiseta.
0: Sí. Una camiseta seria boníssim.
1: Sí, sí. Com... Sí, arran de la mostra oberta, perquè la mostra oberta no només va tenir aquesta part pràctica, sinó que també vas exposar tots els esbossos, dibuixos, pintures que has estat fent durant aquests mesos davant la façana de la casa d'artistes i vas poder explicar, bueno, el que acabam de xerrar, el que mos acabes d'explicar aquí. Arran de, bueno, de les diferents fases d'aquesta mostra, ha sorgit algun tipus de debat amb el públic o preguntes que tu no t'haguessis plantejat del projecte?
0: Pues mira, em sap greu dir-te que no.
1: És tot un èxit.
0: un èxit, però no. No, jo la pregunta que m'enduc a casa ara és... Què faré a partir d'ara amb tot això? Mm-hmm. Perquè bàsicament el que he fet ha sigut com generar un imaginari una altra vegada, un imaginari nou, saps? Que tenia ganes de pintar cel, perquè és el que m'inspira la idea de prou relaxat, doncs pues vinga, pintar cels. A pintar un pot de la mà, vinga, pintar la mà. A pintar poses rares, doncs, pues, saps? M'he permès moltes coses. Que a vegades en el taller per por que una obra de ser com és o que una tal, pues no ho faig. I la veritat m'ha servit molt com per amollar, saps? I permetre'm coses a nivell creatiu, vull dir. Això és el que m'enduc a casa. O sigui, la pregunta que m'ha sorgit a jo mateix. Sí.
1: De fet, mira, ara també connecta amb la conclusió de la teua memòria, no? Que m'ha sorprès llegir-la de dir que, és a dir, com no has tret un resultat concret, sinó que te'n vas amb molta més feina de la que vas venir.
0: Sí.
1: I a la vegada has complert un dels objectius, almenys, o una de les idees conceptuals del projecte que vas presentar, que era, que ja ho has apuntat abans, que era aquesta cosa del desig de... de la idea de bueno, deixar-te en dubte el desig, que és bàsicament el que has fet, no? El que acabes de dir ara.
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, ara tens feina, no?
0: Sí, perquè... tenc feina. Ara troc que passaré dos mesos de Viva la Pepa tornaré a l'estudi.
1: Perquè en teoria de tot això, la idea era crear un nou conjunt d'obres,
0: sí,
1: ja més definitiva, per poder fer una expo d'aquí un temps.
0: Sí, sí, d'aquí un any. Sí, sí, jo no sóc, o sigui, no sóc el pintor que acaba una expo i comença a produir una altra vegada de zero, perquè sinó que necessito un temps i tardar més o manco en produir, en fer una exposició, no me fa menys professional ni menys pintor, sinó que això que de produir és una cosa que ve de molt abans, que no només és del món capitalista, sinó que bueno, que cadascú té el seu ritme i que jo faré el que hagi de fer en el seu moment i ja està.
1: També molt coherent amb els dos projectes que has apuntat, jo crec. Aquesta manera que tens de fer feina amb el procés creatiu, que, bueno, que és deixar-te en dubte el desig, és habitual en altres projectes que has fet o és una cosa que has estat explorant més aquí a la residència?

0: No, és bastant habitual, perquè, per exemple, tant romàntic com precari, abans de... O sigui, la gestació de tant romàntic com precari va ser un projecte que es va dir patètic, que el Consell em va subvencionar amb els ajuts mínims de creació, bla, bla, bla, el 2022. I va ser el mateix. Va ser el mateix sistema de treball. O sigui, jo tinc uns apunts que surten de la meva ment, i comença a treballar visualment amb allò i establint una estratègia creativa, vale? Que es basa en atacar des de diferents disciplines. I vaig fer també el mateix, vaig fer llibre d'artista, no vaig fer escultura, sí, vaig fer moltes notes de color, suport sobre paper sempre, és una cosa que bàsicament no ocupa espai, el paper, i va molt bé
1: I és
0: per
1: més
0: no
1: barato.
0: acumular, i és més barat també. Però sí, és habitual. Necessito deixar-me endur per el desig prèviament a enfrontar-me a un llenç, bàsicament.
1: Ja per anar acabant i canviar un poc el rumb de la conversa, de quina manera sostens el teu treball artístic a la vegada que es treball vitalici? Com t'ho
0: En
1: fas?
0: quin sentit?
1: És a dir, com compagines la teua feina com a artista amb la teua feina del dia a dia que fas perquè
0: O
1: has
0: sigui,
1: de
0: com
1: tenir
0: les gestions...
1: ingressos?
0: Ah, vale, de què faig feina si no sóc pintor.
1: Bueno, no de que fas feina, sinó com tu gestiones el temps.
0: Ai, l'intento gestionar tot el millor que puc. És que és així, perquè després és una putada, perquè fas feina a una altra banda, que t'arribes a casa cansat i després dius, vinga, va, vaig a posar-me a crear. I la creació no depèn de... Vale, ara tens mitja horeta, ara faré. No, perquè has d'estar relaxat, has d'estar bé a nivell mental, has d'estar a nivell espiritual, pues bé, o, vull dir... I quan, si tens un punt d'estrès perquè has tingut un conflicte a la feina o el que sigui, pues això ja afecta. Per tant, com ho gestiono? Pues el millor que puc. O sigui, a vegades té molt poca estona. I a vegades en té més, segons els sacrificis laborals que faci, d'altres feines vull dir, i els sacrificis econòmics. Per exemple, pues, en tant romàntic com precari, pues, no vaig fer feina en tot l'estiu. I em vaig
1: Clar.
0: tancar dins que meva i, bueno, vaig haver de subsistir com vaig poder. Vaig haver de sacrificar, però, bueno, això és part, també.
1: I
0: Una mica.
1: totes, ara m'ho vas explicant això i ho veig tot relacionat.
0: Sí, és clar.
1: De fet, bueno, de fet, d'aquí a la residència venies de currar tota una jornada de matí en
0: Sí.
1: sa calorada
0: Sí.
1: i déu-n'hi-do tot el que feies en el taller les hores que venies, encara que fos un dia a la setmana, aquelles 3-4 hores
0: Sí.
1: com que te focalitzaves molt, per lo que he pogut
0: Sí,
1: veure.
0: és un poc difícil arribar, deixar tot el que tens a poble i estar aquí en aquest turonet i... Però bueno, tu t'hi poses a treballar, el primer moment és molt estressant, però després allò es va destensant. Fins que arribes a pintar fluidament, a mesclar colors, a relacionar idees, fins que... I ja està. O
1: Molt bé.
0: sigui...
1: I com veus el panorama artístic a Menorca per als artistes locals?
0: Pues veig que falten oportunitats, honestament,
1: En
0: falta.
1: algun sentit en particular, a nivell d'espais expositius, ajudes...
0: A tots els sentits, a tots els nivells. Des de subvencions i ajudes, que n'hi hauria d'haver més, si no potser que crec que només tinguem una vegada per any dos ajuts de creació, dos ajuts de formació, coses així. Ens falten espais per exposar que tinguin millor els costos de producció per al comissariat, per exemple, o els costos de muntatge que ens ho puguin cobrir. El que passa amb això és que si no tenim aquestes coses, els artistes d'aquí munten exposicions com podem i bueno, acaben semblant un pèl amateur per fet de no tenir un comissariat o per fet de no, saps, o no tenir una estratègia de comunicació que estigui pagada.
1: Clar,
0: Sí.
1: perquè no hi ha una gestió darrere, moltes
0: No.
1: vegades que s'encarregui de so. No, no. D'aquesta part que a vegades molts artistes no saben fer.
0: Clar,
1: tampoc,
0: no saben fer, l'artista no ho ha de fer tot. Clar, és com... És un feinar, saps?
1: Bé, és un poc... És un poc bones festes aquest final.
0: Sí, sí, sí, bé.
1: Però bueno...
0: Però les lletres de bones festes eren blanques.
1: Va, important. La llum sempre, sempre hi és.
0: Sí.
1: Res, amb aquest final, Jordi, gràcies per aquesta estona de conversa, espero que t'hagi relaxat, sí. Que has començat més nerviós,
0: sí, com sempre.
1: I esperam seguir ben a prop la teva trajectòria. Merci.
0: Moltes gràcies
1: i fins una altra.
0: Gràcies.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Marineres, mariners, seguim per aquesta mà de contes. Seguim viatjant, seguim en moviment. Les onades d'avui mos tornen a Menorca, ja que l'altre dia vaig assistir a la presentació de Paranòstic. Potser algun de vosaltres també. Un concert amorós de Nana Ferrer, una artista musical, una donassa, una amiga per molts de nosaltres, que amb molta sensibilitat va transmetre la passió que ella sent per la tradició i el folclor menorquí. Alhora que també, a més d'un, mos va sacsejar i mos va fer pensar que la tradició no pot ser quelcom immòbil que deixem allà en una cantonada perquè s'ompli de pols. La tradició és com una història en moviment, que està construïda no tant per lo propi i particular, sinó per allò comú. Per això és que moltes vegades trobem coses de tradició que considerem nostra amb tradicions culturals d'altres bandes del món. Gràcies, Anna. Gràcies per aquell concert, per aquell amor i dedicació. Us he de dir que vaig sortir d'allà pensant molt i vaig pensar que els contes els hi passa un poc el mateix. Avui en dia hi ha molt qüestionament sobre els contes de tradició i sorgeixen preguntes sobre si responen o no a les necessitats dels infants actuals. Ens plantegem dubtes. Són molt masclistes? No ho són? Són racistes? Són inclusius? Arriben a totes aquelles preguntes que es fan als més petits? Com tot, segur que n'hi ha que sí i segur que n'hi ha que no. Però és interessant seguir fent-nos preguntes. Mireu, Ana Cristina Herreros, que és una narradora oral i escriptora de qui segur ja us he xerrat, té com a... el seu nom artístic és Anna Griot. Ella defensa que els contes tradicionals ens connecten amb les arrels profundes de la humanitat i que és gràcies a aquesta connexió que s'han pogut mantenir en el temps. I és que hi ha contes que han passat de generació en generació en generació i en generació. Ella no nega, perquè no ho podem negar, que hi ha contes que realment són masclistes, que hi ha contes no inclusius, que hi ha contes racistes, però que també hem de tenir present que molts d'aquests grans recopiladors de la tradició oral van ser homes i que alhora estaven molt vinculats a l'Església. I això fa que molts dels contes de tradició fossin adaptats a una ideologia i forma de veure el món concreta. I jo tot això us ho explico perquè vull convidar a que cerquem més enllà i a no donar sempre per sentada la tradició així com la coneixem. Cal continuar fent-nos preguntes, però sobretot cercant respostes. Perquè sovint existeix una tradició darrere d'allò que es considera la tradició. I sí, sí, disculpeu aquest embolic, eh? És que m'emociono. Per exemple, algun de vosaltres ha sentit mai el conte del príncep dorment? És una història contraposada a la Bella Dorment, un contracuento, que diuen en castellà. Aquest en concret el va trobar un col·laborador del folclorista Machado y Álvarez i el va rescatar cap a finals del segle XIX. I clar, era un conte que naturalment mai havia passat per lletra impresa, perquè no interessava a la mentalitat dominant d'aquell temps. Per sort, ja el podem trobar escrit amb una recopilació portada a terme per Antonio Rodríguez Almodóvar, un dels grans recopiladors de l'Estat espanyol de contes de tradició oral. El podem trobar sota el títol de Cuentos a l'amor de la lumbre. Hi ha dos llibres on estan recopilats tots aquests contes de tradició oral. Mireu, mireu, que n'hi ha d'alguns molt divertits. Els contes, al final, estan plens de simbolismes i aprenentatges. I també estan plens de contradiccions, perquè així és com ho estem les persones. Mariners, marineres, avui compartirem aquest conte del príncep dorment, que, com us dic, és de tradició castellana, i el qual hem fet aquí una petita adaptació catalano-menorquina, però potser mantenim colca càntics castellans i hi ha cadascú que tregui les seves conclusions. Esteu preparats? Va, cap límit a la imaginació i prepareu-vos que el conte ja és aquí.

0: Hi havia una vegada un rei que tenia una filla a qui estimava molt, molt, molt. I per això intentava sempre donar-li gust amb tot allò que ella volia. I com que a ella li encantava jugar en el camp, un dia va fer que li construïssin una casa allà, en aquell lloc, i va caure una nevada d'aquelles grosses i va deixar tot el camp d'un blanc deslumbrant. I a la princesa li encantava sortir en el balcó i mirar aquella neu que mai havia vist. Un matí, mentre observava la neu, va veure com un pastor jove s'atracava amb un bé de potes negres. Però quan menys ho va esperar, de sobte, el jove va treure un ganivet i zacate! El va degollar. I sa sang va caure d'una manera quasi artística damunt sa neu, fent un contrast impressionant. Davant d'aquella imatge, el jove pastor, l'únic que va poder dir és: allò blanc encarnat, que bé que està, com el rei que dormirà i no despertarà fins la matinada del senyor Sant Joan. Aquestes paraules van cridar l'atenció de la princesa. Ei, vine, vine! Avam, repeteix això que has dit sobre lo blanc? I ell va repetir: lo blanc amb lo encarnat, que bé que està, com el rei que dormirà i no despertarà fins la matinada del senyor Sant Joan. I això què vol dir? Va demanar la princesa. Això és una cosa que ma mare em va explicar. Ella diu que hi ha un castell molt, molt, molt, molt, molt, molt enfora, i allà hi ha un rei encantat. Diu que és molt guapo i que es passa tot l'any dormint i només desperta en la matinada del dia de Sant Joan. I si al despertar no troba ningú, doncs es torna a dormir fins l'any següent. I així es passarà tota la seva vida, diu ma mare, a no ser que una princesa vagi al castell, s'assegui al seu costat i es quedi amb ell. S'ha de quedar amb ell fins al dia de Sant Joan, perquè així quan desperti se la trobi. I diu ma mare també que quan això succeeix, aleshores s'acaba l'encanteri i el rei es casarà amb la princesa. No sé. I on diu ta mare que està aquest castell? Pues, altesa, jo no sé què dir-li, però deu estar molt enfadada, perquè ma mare sempre diu que per anar allà has de rompre unes sabates de ferro. La princesa no va dir res més, però la curiositat la tenia inquieta. Ella volia trobar el castell, però sabia ben bé que son pare no la deixaria partir. Així que, sense dir res, es va atracar a Cal Ferrer i li va demanar que li fes unes sabates de ferro. I just les va tenir aquell mateix vespre. Va partir sense dir res. I clar, en sol demà, quan el rei va anar a cercar la princesa, no la va trobar. La va fer cercar per totes bandes, però no la va trobar. I després de setmanes de recerca, la va donar per morta o per segrestada. I mentre el rei plorava a palau, la princesa anava descobrint tot un món increïble entre boscos, arbres, plantes, tot tipus de camins, d'animals. Va caminar moltíssim. I de sobte va arribar a una mena de selva. I hi havia tres camins i va triar el del mig. I al final de tot del camí va veure una casa. La porta es va obrir i va sortir una bea, baixeta, vestida de negre. La princesa li va agafar les mans i li va dir: ai, senyora, jo venia, aviam si vostè em pot donar un llit per dormir. Es vespre ja és aquí i no vull dormir de fora. Pobra fieta, on vas per aquí? Que vas molt enfora. Estic cercant el palau del rei que dormirà i no despertarà fins la matinada del senyor de Sant Joan. Jo, filla, no sé molt bé on està aquest palau. Potser qui ho sap és el meu fill gran, el Sol. Però és molt mal geniat i em fa una mica de por que et trobi aquí i et faci mal. Però la princesa li va donar igual. Ella va entrar i es va amagar en una habitació i va esperar. Hores després va sentir com el senyor Sol arribava.
1: Ai, mare, a carn humana fa olor. Què és tot això?
0: Ai, fill meu, sempre remugant. No t'enfadis. És que he replegat a una pobra fieta que venia cercant el palau del rei que dormirà i no despertarà fins la matinada del senyor de Sant Joan. I jo li he dit que potser tu sabries on era aquest palau.
1: Jo no he vist aquest palau, però potser ses meves germanes, les estrelles, que elles són moltes, ho hauran vist.
0: I així que va arribar el dia, la princesa va tornar a partir. Va caminar. Camina que caminaràs, camina que caminaràs, fins que va trobar tres camins una altra vegada. I aquest cop va agafar el de la dreta. I al final del tot del camí va trobar una altra casa. Vinc cercant el palau del rei que dormirà i no despertarà fins la matinada del senyor de Sant Joan. Aquest cop, la senyora era llarga, llarga i magra, magra. Jo no he escoltat parlar d'aquest palau, però potser ho sàpiguen ses meves filles, les estrelles. Sa princesa, aquell vespre, va dormir amb aquesta senyora. I just pel matí, conforme anaven arribant una per una ses estrelles, va sentir com sa vea els hi demanava si sabia on estava el palau. Però totes deien que no, fins que sa més petita, sa darrera, va dir que segur que ho coneixia el seu germà l'aire, perquè que ell entrava a totes bandes i tot ho sabia. Així va ser. Sa princesa va tornar a sortir i va agafar camí. Camina que caminaràs, camina que caminaràs, camina que caminaràs. Va tornar a trobar tres camins i aquest cop va agafar el de l'esquerra. Sa senyora que va sortir aquest cop no era ni molt magra, ni molt grassa, ni molt alta, ni molt baixa. Què tu per aquí, estimada? Vinc cercant el palau del rei que dormirà i no despertarà fins la matinada del senyor de Sant Joan. Jo, fia, aquest palau no sé on està, però potser el meu fill, l'aire, és possible que ho sàpiga. Jo no m'atreveixo a dir-te que l'esperis aquí, perquè aquest sí que té un geni. Bueno, amaga't i veurem què podem fer. I va amagar la princesa i va esperar asseguda fins que arribés el seu fill, l'aire, que va arribar esvalotant tot el jardí i una mica de mal humor. Mare, a carn humana fa olor, i si no me la dones, no sé què faré. Fi, no hi ha ningú, però sí que es ve que aquest capvespre hi havia una joveneta que demanava pel palau del rei que dormirà i no despertarà fins la matinada del senyor de Sant Joan. Aquest palau està molt enfora. S'ha d'anar pel camí que hi ha davant de la porta de ca nostra. Però perdràs viatge, perquè no puc entrar, ja que a la porta hi ha dos lleons que devoren a tot el que intenta fer-ho. I aleshores, fi, com és possible entrar en aquest palau? Has de dur un tros de pa que jo hagi menjat. I quan arribi, tirar-li en els lleons perquè aquests, morts de fam, vagin cap al tros de pa i se n'oblidin de la porta. Fixa't, que curiós. Bueno, va, estimat, menja, menja, que deus estar molt cansat, li va dir sa mare. I li va servir un bon menjar acompanyat d'un tros de pa. I just quan el senyor Aires va estar a punt de menjar-se'l, sa mare, molt llesta, li va dir: «Ep, alerta, alerta, que aquí hi ha un pèl, tira'l!» I l'aire, sense donar molta importància, va tirar aquell tros de pa que la vea va recollir i es va amagar a la butxaca. I quan el senyor Aire, ja cansat, es va anar a dormir, sa mare va córrer on sa princesa li va donar el tros de pa i li va indicar el camí que havia de seguir. Sa princesa havia sentit totes les instruccions amagada, així que es va posar les sabates de ferro i va agafar el camí de davant de la porta. I camina que caminaràs, camina que caminaràs, camina que caminaràs. I ja quan sentia que no podia més, al final de tot va veure dues torres que donaven l'entrada a un palau. Aquest deu ser, va pensar ella, i es va atracar. I de seguida va veure els dos lleons. I no s'ho va pensar gaire, va agafar el tros de pa i el va llançar ben enfora d'ella. I els lleons just van olorar, van córrer, van córrer, van córrer. I sa princesa va haver un moment que va pensar que venien cap a ella, però ràpidament es van dirigir cap al tros de pa. I ella no ho va dubtar. Un parell de saltironets i ràpidament es va colar dins la porta de palau, tancant-la i deixant els lleons de fora. Uau! Aquell palau era impressionant. Unes habitacions grans amb finestres que entrava el sol, catifes de tots els colors, quadres... I el que més va cridar l'atenció eren les estàtues. Estàtues d'homes i dones que semblaven de veritat, però que no es movien ni un centímetre. I el més curiós de tot és que no hi havia cap persona en aquell palau. I tot i així estava tot ben net i ordenat. Sa princesa va recórrer totes les habitacions, fins que li va quedar una, la més grossa. Va empènyer amb dificultat aquella porta gran de fusta i quan va obrir es va trobar un llit doble, amb uns llençols que semblaven d'or i de les parets queien uns flocs i unes borles de plata. I damunt del llit dormia un jove. es va atracar silenciosament, com si no el volgués despertar, i es va seure al costat del llit. I així va començar a passar els dies. Curiosament, com si per art de màgia es tractés, cada cop que despertava, la princesa trobava una safata plena de fruites i menjar. I van passar els dies, les setmanes. I tot i que sa princesa estava contenta, es començava a avorrir una mica. Volia que algú li donés conversa o que aquell rei despertés. I com si hagués demanat un desig, un bon matí va sentir pel balcó que algú cridava:
1: «Venc una jove! Venc una jove!»
0: Que es veren les persones, va pensar la princesa. Però ràpidament va treure el cap pel balcó i va veure que, efectivament, una jove de la seva edat estava allà amb un senyor que li feia un gest com de diners. Ella va pensar que era perfecta, així tindria una amiga amb qui xerrar i així aquesta jove es podria salvar d'aquell home. Al principi es va endur molt bé. El problema va ser que en aquella jove no li feia gràcia que ella hagués de fer tot a palau, pues la princesa no es movia del costat del llit. Hi va haver diverses vegades que la jove li va demanar a la princesa com és que no es movia, però la princesa no li volia explicar. I entre la curiositat i un poc d'enveja, aquella jove va pensar un pla, i mentre una pensava i l'altra feia companyia en aquell rei adormit, va arribar la nit de Sant Joan. Just la jove va entrar a l'habitació i li va dir: «Estimada princesa, fa molts de dies que vostè és aquí. Just ara estan fent un concert que des del balcó es pot escoltar. Que no vol treure el cap?» La princesa va dubtar un poc, però li agradava tant la música i feia tanta estona que no escoltava un concert que va anar cap a fora. I just va escoltar l'arpa, el piano i el violí. Va quedar completament embadalida allà al balcó, escoltant. Mentrestant, la jove es va ficar a l'habitació i va seure mirant aquell jove, aquell rei que dormia tranquil·lament. I mentre una escoltava música i l'altra mirava el rellotge,
1: i un jove va començar a badallar i a estirar-se.
0: Per fi hem aconseguit trencar l'encanteri!» va dir el rei, que estava adormit i que començava a despertar. «Tu ho has fet possible», va agafar les mans de la jove. «Ara podrem començar una vida junts». La jove, quan va escoltar això, va intentar dir la veritat, però no es va atrevir. I a més, aquell era un rei i era tan guapo i pensava que la podria salvar de tot. Així que es va tirar sobre els braços d'aquell rei. Mentrestant, en el balcó, el concert va acabar. I això va fer reaccionar la princesa, que es van recordar del rei. Es va donar la volta i quan va anar cap a l'habitació d'aquest va començar a veure que hi havia molta gent a palau, que de sobte les estàtues s'havien convertit en persones de veritat i anaven per amunt i per avall ordenant coses i organitzant una festa. La princesa va córrer cap on el rei estava adormit. Quan va entrar es va trobar en aquella jove agafada del braç d'aquell rei. Aquesta m'ha ben

0: I en el rei li va agradar molt aquesta idea. I va decidir anar a la capital tot sol per comprar tot allò que necessitessin. Va demanar a un per un de ses persones que feien feina a palau si volien res, inclús a sa princesa. Aquesta va demanar que li duguessin una pedra dura dura i un remei d'amargura. I va partir el rei a cavall tot sol fins la capital i arribat allà va comprar totes les coses que li havien encarregat. Li quedava una, allò que sa princesa li havia demanat. No ho trobava per en món, fins que un bon home li va indicar on. Digui'm vostè, per què serveix això? Això ho compren aquells que estan cansats de la vida i que volen partir. El rei va quedar inquiet amb aquella resposta, però va tornar a palau. Va repartir tots els encàrrecs i quan li va donar el seu a la princesa i aquesta es va dirigir cap a l'habitació, el rei la va seguir. Va parar s'orella a sa porta i a vegades mirava pas forat de sa tancadura amb què feia. Sa princesa, que no sabia que el rei l'estava escoltant i mirant, va posar la pedra damunt la taula. La va mirar. Pedra dura, dura. Te'n recordes quan un jove pastor em va contar la història d'aquell rei que dormirà i no despertarà fins la matinada del senyor de Sant Joan?
1: Sí, que me'n recordo.
0: Amb la veu que tenen les pedres. Vosaltres ho sabeu millor que ningú. I te'n recordes que em va dir que per trobar el palau necessitava rompre unes sabates de ferro?
1: Sí, sí, me'n recordo.
0: I que jo vaig anar a ca al ferrer a que me les fessi i vaig abandonar mon pare que tant estimava per anar a cercar palau?
1: Oi, tant.
0: I que després de molta feina vaig trobar el palau i vaig asseure amb setmanes i mesos al costat del rei que dormia?
1: Sí, que me'n recordo.
0: I te'n recordes que quan vaig comprar aquella jove perquè la volia alliberar i que em fes companyia i que aquella em va enganar i no va saber dir la veritat la nit de Sant Joan, em va dur a escoltar un concert al balcó mentre ella seia al costat d'aquell rei?
1: Sí.
0: Idò, si tots aquests sacrificis han estat inútils i el rei decideix marxar amb un altre, jo també vull partir. I el rei, que no sabia si aquell partir volia dir partir de palau o partir per sempre, va entrar corrents a sa habitació i la va agafar pels braços. Li va demanar si tot allò que li havia dit a la pedra era veritat. La princesa va fer que sí amb el cap. Aleshores, el rei la va abraçar. És gràcies a tu que l'encanteri s'ha acabat. El que va succeir amb la jove, només ella ho sap, doncs l'últim que la va veure corrents, corrents, corrents, corrents per un camí, fora de palau. El rei i la princesa van decidir que volien partir d'aquell palau que tantes complicacions els hi havia duit. I van decidir tornar al palau d'ella, on hi havia un rei que vivia des de fa anys pensant que la seva filla havia desaparegut per complet. I ja us podeu imaginar el somriure que se li va posar a la cara quan va veure aparèixer en aquella princesa, a la seva filla, i sobretot al costat d'aquell rei encantat, que ara sí ja era ben despert. Aquell vespre van fer una festa que encara avui recorden tots els contes. I ja ho sabeu, vosaltres, que si voleu arribar al palau d'aquest conte, potser que aneu encarregant unes sabates de ferro. Conte contat, conte acabat. El príncep dorment, conte de tradició oral.
2: Yo me pregunto

0: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels.
1: Adiu, com va la bota?
2: Com un cavall que trota, o fins a mitja pota.

0: Bits, quin ventagàs. IBO, sabeu què? Veieu-vos-ho creure-ho pas, més ja hi sem, tornar. Aquesta setmana, tot llegint el jornal, i per un cop apolit de la Catalunya Autònoma o Catalunya del Sud, me son envisat que per parlar del vilatge del Portús, i aprofiti per vos fer a remarcar que s'escriu Pertús amb una E i pas una O, me que se pot pronunciar, això sí, Portús o Pertús. I bé del Portús, diuen que la ruta, la carretera, la que fa de separació, ho fa entre la banda catalana i la banda francesa. I llavors que d'un banc tindríem Catalunya i que de l'altre tindríem França. Això és el que nos venen a dir. I, carai, o és que tenim un problema, i pas un petit, un de gros, perquè s'enganyen. Hasta diria que nos conten bestieses o bertranades. De fet, és tal la manera absurd que val pas la pena de s'enratxar. Me fa venir basca, eh?
1: Respira, t'enratxis pas. Aquest tema t'esvera tant com la tramuntana d'avui. Però no mentirem, tens raó. No penseu que som perepunyetes ara. És una realitat que sentim arreu. Aquest efecte frontera, que es repeteix i apareix dia a dia, s'ha de corregir i s'ha d'explicar, perquè molta gent ho diu involuntàriament, només perquè no ho sap. Acte reflex, suposo. Hem de decidir. O bé parlem dels estats de França i d'Espanya, o bé parlem de la Catalunya del Nord i la Catalunya del Sud. Que catalans ho som tots, encara que aquesta ratlla, més ben dit, aquestes ratlles, tan poc definida, ens hagi separat un poc.

0: Perpinyà.
1: Oh, escuteu amb atenció el que vos diu l'Olga, que vos asseguri que ten tota la raó. Catalunya comença pas a la Jonquera, o al Portús, Meaòpol i Perillús, o a Salses. I allí tenim la porta dels Països Catalans, a aquella porta o aquell monument que sabeu de pertot, des de la ruta, l'autopista, el camí de ferro, o encara des d'un bateu o d'una barca sus de l'estany de Salses. La Catalunya del Nord també és Catalunya. Me, com que parlem de noms, no es podríem interessar el nom o els noms que ten el nostre territori, que veieu teniu menester de fer memori.
2: Ai, la porta. Si el dia és clar, es veu un canigó preciós des d'allà. Però això dels noms... Entenc que la gent es perdi. A mi també em costa. Resumet històric. Vinga, va, sí. Pirineus Orientals, o Pirineus Oriental a la francesa, és el nom del departament des de la creació d'aquests, el 1790. I el nostre forma part de la regió Occitània. Aquests són els noms administratius actuals, per dir-ho d'alguna manera. Però quan els comtats catalans, de la Catalunya triomfant, van viure el Tractat dels Pirineus el 1659, ai, el nostre territori va esdevenir una província estrangera del Regne de França, la Provence du Roussillon, fins al 1790. Tot i aquests canvis, la història i la cultura continuen tenint lligams i la catalanitat segueix sent present al territori. Per això, la gent no empra sovint els noms administratius i es decanta per Catalunya Nord, del nord segons l'IEC. El trencament, que us he de dir que el poble no va conèixer fins anys més tard, no va destruir els lligams. En algunes zones els van fortir.

0: Per anar més enllà en aquest tema complex i enrevessat dels noms, més enllà de Pirineus Orientals, hem preguntat a la gent del territori com l'anomenen ells. Tots coincideixen amb el joc de paraules habitual. Catalunya Nord, la Catalunya Nord, Catalunya del Nord... Escoltem-los!
1: Sempre la qüestió de la llengua, tant occitana com catalana, per nosaltres prioritària.
2: Xavier Bernard Sanz, director de l'Euroregió Pirineus Mediterrània.
1: És un tema sensible en el sentit de que nosaltres la volem, les volem cada vegada més potenciada, més utilitzada, sigui a Catalunya Nord, és el terme que faig servir per la zona del Pirineu Oriental on es parla català. L'àmbit petit geogràficament d'aquesta zona per nosaltres és estratègic i per això estem a Perpinyà, al centre del món.

0: Me refereixo al nostre territori.
1: Maria Balastegui Salellas, professora de català de la Universitat de Perpinyà.
0: Jo parlo sempre de la Catalunya del Nord, perquè tot senzillament és el nom oficial del nostre territori al nivell de l'IEC.
2: Si no vull perdre la feina, dic Pirineus Oriental, si estic cobrant de la feina, perquè no vull que em fotin fora de la feina.
3: Esteve Valls, comunicador nord-català.
2: I si jo sóc amb la intimitat o amb la semi-intimitat d'un llibre, posi Catalunya du Nord. En català és Catalunya del Nord. Jo sóc molt de Catalunya del Nord. Jo dic, jo visc a Catalunya del Nord. Perquè sabeu que no hi ha un valor d'intimitat i d'afecte molt important respecte al nom oficial de Pyrénées Orientales. No és que la gent s'estimi en aquest nom, ni el facin servir, ni la gent fet seu. Llevat si treballen a la ràdio oficial o bé a la prefectura.
3: Esperi que anem pas massa redda, massa rebent, massa de pressa, perquè aquesta qüestió del nom del país és fonamental. Ah, i fixeu-vos-hi bé, s'un dit acabi de dir país, i és que també podreu trepar les denominacions següents per mort de fer referència a la Catalunya del Nord. País català, Pirineus catalans, terra catalana, terres catalanes, i tots aquests noms són proposicions, propostes, pel possible canvi de nom oficial del departament. Més això ja ho veurem un altre cop, que som figues d'un altre cistell. I amb antes de tu de la gramola i de vos donar la despedida, com que seu manyacs, vos regalem un darrer testimoniatge sul nom del país.
4: Utilitzo Catalunya Nord per parlar de la Catalunya Nord.
5: Julien Leono, músic i locutor nord-català.
4: Catalunya Sud. També dic molt al sud de les Alberes. I si no, més generalment parlo de països catalans. La meva preferència va a països catalans.
5: Jo ja tinc el cap com un timbal. Així que ho farem clar i català. Catalunya del Nord no és darrere el Pirineu, sinó al mig. Per tant, el més important a tenir en compte és que els Pirineus no són una frontera natural, com ens volen fer creure. Au, millor ho deixem aquí.
3: Ai, quin rambai! I quins eixurits d'en Pampis. Mira, ja podem blegar.
6: La gran i nova regió ha entrat en religió, ha fet d'encentar un nom que pugui plaure a tothom. Sota el buf del vent d'Espanya s'ha escuit Occitània, un

0: catalanitzat, escurren un lema, et pot resoldre un problema.
1: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.
2: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
1: Càpsules d'art. Per Carles Jiménez.
3: Benvingudes i benvinguts oients de Ràdio Far. En la càpsula d'art d'avui intentarem aclarir les relacions entre art i valor. La humanitat té en les seves diverses manifestacions artístiques una de les seves màximes expressions, ja que és a través d'elles que tractem d'esbrinar i expressem el misteri de l'existència i de la condició humana. L'obra d'art ens planteja preguntes i significats que sovint transcendeixen el fet purament artístic i ens remeten a dimensions de caràcter històrico-social, espiritual i, inexorablement, dimensions econòmiques. Dues anècdotes de Pablo Picasso il·lustren aquestes dimensions de l'obra d'art. Encara jove, quan vivia al Bateau Lavoir de Montmartre, va respondre a una jove que li preguntava pel significat d'una obra cubista. «Mabel, per què vol entendre vostè el cant d'un ocell?» I ja gran, preguntat per una dona, va dir «Cher madame, això significa 1 milió de francs». Vol dir això que el valor artístic és equivalent a l'econòmic? I per extensió, és el valor social de l'art equiparable a l'econòmic i artístic? I què me'n diuen del seu valor espiritual? Tots ells són valors continguts en una obra d'art que responen a un gran nombre de variables. És mitjançant l'anàlisi i la integració d'aquests valors que podem copsar en la seva totalitat el valor final de la creació artística. Em centraré avui en les relacions existents entre el valor artístic i l'econòmic per tal de portar una mica de llum a tanta confusió, en la qual, per cert, els lobbies de poder, i em refereixo a Sotheby's, Christie's, Larry Gagosian, fons d'inversió, etc., hi tenen molt a veure. Són ells els que estan determinats a fer de l'art pura especulació, manipulant els mitjans de comunicació, creant una escissió insalvable entre el seu mercat i el mercat primari, el de les galeries mitjanes i petites, a les quals el 90% del públic hi té accés. El seu objectiu és apostar per una vintena d'artistes, ells els anomenen blue chips com en la terminologia borsària, i crear una demanda que faci pujar els preus. Entre els artistes afortunats trobem a Damien Hirst i Jeff Koons. Aquest últim ha batut rècords, no podia ser menys, i el novembre del 2013 va arribar fins als 58 milions de dòlars, xifra que va superar posteriorment. Ens podem preguntar, el seu valor artístic és equivalent a l'econòmic? Evidentment no. Això vol dir que aquesta equivalència no és possible? I tant que n'és. Així ho ha estat al llarg dels anys, i encara avui és possible. Ens podem remuntar al Renaixement, quan el pintor va deixar de ser considerat artesà i va adquirir la categoria d'artista creador. És llavors quan el valor artístic esdevé un valor afegit que incrementa el valor econòmic de l'obra. La cotització d'un artista o d'una obra d'art és el resultat d'un consens entre crítics d'art, teòrics, filòsofs, professors, marxants, comissaris, galeristes, col·leccionistes i artistes que estableixen el reconeixement d'un artista com a tal i quina ha de ser la seva posició. Les galeries d'art jugaven, doncs, un paper decisiu per tal de promoure una opinió pública favorable. Dic jugaven perquè en els últims 30 anys ha aparegut una variable nova en l'equació que ha suposat un canvi significatiu en la valoració econòmica de l'art, la subhasta d'art. Amb les subhastes, el mercat de l'art s'ha ampliat i sobretot s'ha fet públic, cosa que ha sotmès l'artista i l'obra d'art a una llei de l'oferta i la demanda que abans es donava en un mercat tancat. Aquesta llei de l'oferta i la demanda ha adquirit un protagonisme excessiu, però, convertint-se sovint en el criteri. La compra en subhasta està sovint influïda per les modes, la visibilitat social i moltes vegades és impulsiva. Empreses com ArtPrice o ArtNet han creat bases de dades que es nodreixen dels resultats de les subhastes i han desenvolupat metodologies economètriques per quantificar el valor d'una obra d'art concreta. Si bé donen una orientació, no contemplen moltes altres variables. La traducció del valor artístic en un valor econòmic passa pel coneixement de l'autor, els seus valors plàstics, l'adequació d'aquests valors a l'entorn cultural i social, el gènere, la tècnica, el format, la raresa, el pedigrí, la conservació, la demanda i d'altres. Així, dues obres de dimensions semblants d'un mateix autor poden tenir preus diferents. Tanmateix, la quantitat de doblers que hom està disposat a pagar per una obra d'art respon a la capacitat d'aquesta per a commoure'l i enriquir la seva vida.

0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Ep, ens escoltes? Ara pots fer-te amiga de Ràdio Far. Amb la teua col·laboració com a amiga, podrem generar nous continguts i consolidar aquest projecte per difondre la cultura de Menorca. També ens ajudareu a que es puguin fer concerts, formacions de ràdio i programes especials, així com proposar-ne de nous o fins i tot participar-hi com a col·laboradores. Comptam amb tu!
0: Ràdio Far.

0: Res, Miguel, benvingut a Menorca. Com estàs?
1: Gràcies. Molt bé, molt content d'estar aquí i de això, d'aquestes trobades com amb una mica també en clau majordocs, com a més lentes, més íntimes i per xerrar de com i per què fem pel·lícules, no? Que és d'allò més interessant.
2: Sí, clar. És curiós perquè tenim moltes ganes de veure Refugis de paper i em faig una mica la idea, l'essència de la pel·lícula, perquè ja n'has parlat una mica a la teva jornada. Estem ara mateix en un context, ara mateix físicament, que és potser contrari al que seria una biblioteca, perquè sentireu, estimats oients, una mica de xivarri, i és perquè la gent està sortint de la sala, llavors és un punt també una mica liminal, no?, entre una sala de cinema i el carrer. Però explicaves una cosa molt, molt curiosa i molt bonica a la presentació de la pel·lícula, que és que les biblioteques tenen aquest punt, podríem dir fins i tot espiritual o de silenci, de repòs, com podria ser una església, per exemple, en el seu moment o segons per qui. I bé, tinc una altra pregunta que després no te l'avançaré ara, però com et crida, no?, a buscar de cop aquesta essència o a captar aquesta concepció de la biblioteca com a refugi, no? Refugi que ens permet escapar potser del ritme més loco i hiperbòlic de la vida.
1: Doncs perquè tal vegada els no creients cercam també els nostres espais com a nostres santuaris, no? Podríem dir que el cinema és un lloc d'aquests, però allà estàs més com en recepció d'algú que te conta una història o que te fa endinsar-te en una història. I la biblioteca és un espai que jo des de ben petit ja freqüentava amb mon pare, com a un lloc on sacia la teva curiositat, no? És com un lloc on tu vas, com un mercat, i pots triar allò que necessites, bé per aprendre, com per llegir, com a d'una manera així més també lúdica, no? El fet de tenir a l'abast molts de llibres, no, o molts de cassets i vinils que hi havia en aquest moment, quan jo com a ser ben petit, no?
3: Cel·luloide, el podcast de cinema documental del Menorca Docfest. Ja disponible la temporada sencera. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

El Menorca DocFest arriba a la seva 8a edició, reafirmant el seu compromís amb la creació documental i amb Menorca com a punt de trobada del sector a les Illes Balears. El programa inclou estrenes, exposicions, classes magistrals, tallers, presentacions, conferències i col·loquis per a professionals i a públic general. A més de l'Aula Doc, el projecte educatiu adreçat als instituts de l'illa. La secció de curtmetratge documental atorga el Premi Ullastre al millor curtmetratge, el Premi al millor documental balear, el Premi del Públic i la possibilitat d'optar als Premis Fugaz. Tota la informació i programació completa al Menorca DocFest.

La calcinera. Capítol 5. Emblanquinar. Procés i raons. A l'anterior capítol ens havíem aturat el traspàs de l'emblanquinar com a feina femenina a ofici masculí cap al darrer quart del segle XX. En aquest darrer episodi acabarem de descobrir tot el procés de l'emblanquinat i el seu present, a més d'alguna altra curiositat.

0: Una vegada cuita, la pedra es transforma en calç de terròs o calç viva, però també es pot transformar en pols fruit de la cocció del pedreny. Segons per a què es volgués emprar, aquesta calç en terròs s'havia de combinar amb altres materials. Per exemple, la calç s'havia de fondre amb aigua per emblancar.
1: A veure, la calç, clar, duem el terròs, o sigui, anàvem a comprar la calç i ho foníem. El que sí record molt és que no ens deixaven atracar en, mentre s'estava fent. Ben que dir, posaven aquell torròs dins una ferrada, dins un cubell, el que fos normalment d'etzin o de llauna, o, que era una cosa ja gruixada, a la qual hi posaven molta d'aigua. Bullia, allà bullia. Així com es anava fonguent, bullia, feia esquitxos aquells saltaven.
2: Sí, anàvem a Can Barraca, que deia, anàvem a Can Mesquita allà, i mos hi duia la calç i la foníem. La posàvem en remull, i quan s'escaufava la calç, s'aigua, la calç s'anava fonguent de poc a poc, i havies d'anar remenant, perquè si no remenaves, se cremava la calç.
1: I l'aigua li posava molta perquè ja quan bullingués, però que no acabat l'aigua, perquè si la calç aquella acabava l'aigua, se cremava. I llavors es deien que no s'aferrava la paret. Ma mare mos tenia molt esvertits de no trecar-mos en allò que no mos pogués fer mal, en quant a que allò cremava.
2: I l'havies d'anar remenant. També a vegades agafaves, si volies fer més via, agafar un fogó, agafaves un pot d'aigua calenta, li tiraves i més prest se podia fondre.
1: Aquelles 3 o 4 hores, perquè llavors allò havia de refredar, no, es havia de tornar a solar, no podies emprar aquella calç calenta i normalment es feia un dia per l'altre. Caldaves la calç avui i l'empraves demà. Era un poc raro semblanquinar nostre. Ma mare va néixer a Ferreria, sa mare era ferrianca i emblanquinàvem bastant de través.
0: Perquè a Ciutadella com emblanquinen normalment?
1: Per amunt i per avall, de pas llarg, que dèiem.
0: I saps a la resta de pobles com se solia emblanquinar?
1: No ho sé, només sé Ferreries perquè ella ho du a cama molt. I també el que feies quan emblanquinaves també era un poc seguir la línia de del que ja hi havia emblanquinat, perquè tu anaves a viure en aquell lloc, però no eres la primera persona que hi havia viscut. Si el més que comandava eres de pas llarg, que dèiem, doncs s'emblanquinava de pas llarg. Que a lo millor era cosa que feies nova o que començaves tu o que no es veia tant. Després agafàvem es costuma aquest de fer-ho de través.
2: A Ciutadella emblanquinaven de per amunt per avall i de Ferreries per amunt emblanquinaven de través. I me deia que era perquè l'humitat no pujàs, que la posaven de través. Però no ho sé.
0: És una hipòtesi.
2: Però no, és que jo he anat, venia gent, anat a emblanquinar a cases de Ciutadella, que eren gent de Ferreries o de per aquí dalt, de la banda d'aquí dalt, i mos feien emblanquinar de través. No volien que emblanquinassin de dalt per avall perquè deien que ella situava més humitat. No ho sé.
1: Mm-hmm. Jo mos fas efecte que aquest emblanquinar de pas llarg o de través té que veure en l'humitat del lloc. Una mania. Si emblanquines per amunt i per avall i és una paret humida, la humitat regalima i cau baix. Quan si emblanquines de través, me fa l'efecte que aquella humitat ja no cau en terra tan fàcilment.
2: La calç és molt bona donar, però l'has de saber donar, perquè no és el mateix donar a vegades a una casa d'alt a baix. Hi ha un pot d'humitat i li donar molt més espessa perquè si no, no tapes. I d'alt no li pots donar l'espessa que dones baix perquè si està molt sec, tot són crostes i tot són llapades, que això la gent aquell temps se mirava, deia, és que no deixin una llapada, és que aquí n'hi ha una. I clar, no, la gent no volia calç en el sentit de que la feina era la mateixa i la calç se n'anava escat d'un any o mig any ja havia deixat i els pintors no van voler anar de calç, van voler anar de pintura. Se fa de calç, però poca.
1: no s'adonava tampoc una calç com a molt, molt, molt espessa, s'adonava donant sense ser clara que quedés aferrada, sí, però no era... Jo no veig cap tipus de pintura que emprin avui, per exemple, per poder dir... Era una cosa molt diferent, la calç, a el que és avui.
2: La calç és agraïda, perquè sembla que la dona és clara, sembla que no fa res, però quan t'ha aixugat dius allà va i ha tornat de mort a viu. Trescar una gota en terra, quasi no la veus, però quan t'ha aixugat sí que la veus. I vaig tenir un representant, bueno, van tenir representants de pintura que venien i me deien aquesta pintura és més blanca que la calç. Dic, no, jove, no. La calç, no hi ha cap pintura més blanca que la calç. I si tu me'n dus una, te la compraré. Perquè feies la prova, agafaves la calç, agafaves el pinzell, feies un enfront quadrat i deies, a la pinta fem un quadre aquí enmig i demà matí, quan venguis, mira a veure quina és de les dues més blanca. No fallava la calç. No fallava la calç, era sempre més blanca. L'únic que la calç no aguantava tant, però això és el que tenia. Però de blancor era un blanc viu, un blanc polit, donava vida. La calç és el més blanc que hi ha. No hi havia cap pintura que la superàs.
0: Però a les cases, a part del blanc de les parets i experiments, també hi convivien altres colors com el vermell d'omagre de les rajoles del paviment, una mescla d'alúmina i terra amb òxid vermell de ferro.
1: L'omagre s'emprava per fregar. Normalment, tots les cases de lloc, sobretot de lloc, estaven fetes de rajola, d'una rajola porosa, una rajola vermà porosa. Metsa porosa se fregava a mà amb aquesta aigua que s'hi posaven a capolvos i l'aigua quedava vermà i la rajola, clar, semblava que li daves molta vida, el manco, quan s'hava acabat de fregar, quedava molt bé. No hi havia sòcol, feien un rivet que el feien d'omangre mesclat en llet perquè quedava més fort, no se n'anava tant de veres el color, i aquest rivet, clar, era com que fregaves a mà i normalment les rajoles no eren com a molt planes i era molt fàcil esquitxar la paret de aquesta aigua vermà. Llavors això no podia quedar així, es havia de passar la garnereta i llevar-se aquells esquitxos vermells perquè no se permetia de cap manera.
0: Però hi havia qualque raó per emblanquinar?
3: Ara m'ho explica un poc els avantatges que tenia i els problemes que tenia. A Menorca, clar, la calç ha estat un material fonamental perquè la matèria primera era molt abundant, la pedra, pedreny, la Menorca pedreny, i perquè era un material en si molt barat. Després també la calç tenia un avantatge. És que a Menorca fins als anys 70, ben avançats, se va seguir construint en pedra local, en el que nosaltres deien la pedra de Marès, que és una pedra que és el resultat de la sedimentació dels fons de la mà de milions d'escalers de crustacis que se dipositaven en els fons de la mà, però allò se va com a fossilitzar i va fer un tipus de pedra que és la pedra més abundant a la plataforma sur de Menorca, que és una pedra que, clar, té l'avantatge que és molt bona d'extreure, molt bona de manipular, però té aquest problema, que és molt bona d'erosionar, de llevetxar que deien altres. El llevetx li dona i la degrada. A la qual cosa també s'afegeix que és una pedra que té unes qualitats hidròfiles preocupants. És una esponja. I el fet que sigui una illa molt plana, l'humitat menja. Pels ossos és tremendo, Menorca. Ha estat una terra difícil per això, perquè és un clima desagradable i hostil, sobretot per el percentatge d'humitat que arribava a l'ambient. Clar, això fa que les parets absorbeixin l'humitat els dies molt humits, les parets absorbeixen l'humitat d'en terra, les parets... Clar, i això fa que l'aplicació de morters de calç, de revestiment de calç i l'acostum d'encalar, el que per una banda, protegir la pedra d'aquest efecte erosiu que té, de desfarçar, i no li resta a la vegada transpirabilitat, que és el que necessita el marès, poder respirar. Ens trobam que una casa, dintre d'una casa, poden arribar a un percentatge d'humitat ambiental del 99,9%, la majoria de dies de l'any. Clar, això fa que la humitat, degut a la transpirabilitat permanent de les parets i a la porositat dels marès, la humitat s'acabi condensant de fora en lloc de dins. El que passa és que té una contrarèplica, i és que l'acostum d'encalar tant provoca unes gruixes calces que arriba que no deixen transpirar la humitat. I això ho veiem a cases antigues que no han estat rehabilitades. Jo, per exemple, faig feina a dues cases nobiliàries, són cases que han respectat els seus ambients originals i els seus materials originals, i ens trobam que les plantes baixes i els soterranis, els dies de molta humitat, les parets regalimen. No poden absorbir l'humitat que arribava a l'ambient. Per lluitar contra l'humitat aquesta que regalimava les parets de les cases, es va posar molt de moda forrar-les de friso, d'aquests frisos marrons, horribles, de plàstic, per tal d'amagar aquest problema. Això a la llarga el que fa és encara augmentar-lo, el problema. Però vull dir que ha estat una lluita sempre contra l'adversitat dels materials. Per acabar, dir-vos que s'acabals... té un component climàtic molt interessant, i és que el color blanc i el seu efecte reflectant en l'arquitectura popular ha fet que els mesos de molt de calor refresca els espais interiors, i quan fa molt de fred es decalenta, i això també ha jugat en el nostre favor per crear uns ambients agradables dintre de les cases antigues.
0: En Blancà ha perviscut durant més de 8 segles. Malauradament, avui dia la desaparició de l'ofici de calciner, dels forns de calç i el baix cost de materials fabricats industrialment provenents de la península ha fet que cada vegada es vegin menys persones emblanquinant els enfronts de casa seva fins gairebé a desaparèixer.
2: En llocs, sobretot, emblanquinaven de calç perquè no tenen ni paleta, les parets eren parets de gruixa, de calç, i a llocs de dintre igual. Tant hi era emblanquinar de fora com un boer, com un galliner, com una solta, la feina emblanquinar en calç, que era el que hi havia més econòmic. I després també desinfecta més. La calç desinfecta més que no qualsevol pintura.
3: L'ofici s'ha perdut, la calç ve de fora, la calç ve de manera industrial, ve de València, troc que ve, i d'Extremadura, és una calç més dolenta. En el cas dels edificis de nova construcció a Menorca, òbviament el marès ha estat substituït pel bloc d'hormigón, de formigó, trencadors professionals de la pedra en queda un en tota Menorca, que copa tota la demanda que hi ha. Bàsicament avui la pedra local sempre per finalitats decoratives, i sempre el bloc d'hormigón, i quan se fa una casa sempre ciment, se revoca en ciment i se posa pintura plàstica. Hi ha un rebuig cap a... generalitzat entre els menorquins, un rebuig cap als materials pobres d'aquell temps. I avui en dia, quan una família compra una casa antiga, el primer que fa és llevar tota la calç, repicar-ho tot, treure els marès, deixar els marès vist dins, i de fora, bé, dins, o posar pla dur, en tot el que sota veu de problemes després, i el que fan amb les façanes és donar-li l'espaleta, que respon molt malament en els materials de Menorca, sobretot a la pedra de marès, ho escup tot, ho escup i escup la sal que té dins. Veus edificis molt degradats que no assimilen bé els materials de fora, i després que s'acostum d'encalar ha anat enrere. Això el que ha fet ha estat, des del meu punt de vista, el que ha fet és transformar, anar com a degradant l'aspecte original que tenien els pobles de Menorca.
2: És que la calç, com van deixar Can Mesquita allà, Can Barraca, que dèiem, que van deixar de fer carles, només hi havia el mercadal un puesto. Però no donava abast ell. A més, la gent volia cosa més, menys pols per emblanquinar i més sa, que era sa, més ràpid, sa no, ràpid, que era la pintura. va ser pintures, les cases de pintures van començar. Aquesta és pintura hidròfuga, aquesta és de per damunt les cals, aquesta és per allò, i va estar la gent agafar un rodillo és molt més pràctic que no agafar caos.
3: Quan un edifici és antic, això és el que jo em fa més pena, i és que els nuclis històrics de Menorca, el que comentàvem amb tu antes, els nuclis històrics, el cas de Ciutadella, té una normativa que obliga a mantenir els elements arquitectònics tradicionals, a mantenir els colors, però no arriben al grau de concreció de mantenir els materials originals. El cas dels pobles petits, el Mitjó, el Mercadal, encara conserven aquell aspecte típic que s'espera d'un poble mediterrani, aquella blancor tradicional, però pobles com Mó o Ciutadella, aquella textura de les façanes antigues, encalades, aquella cosa tan plàstica que li dona aquell valor històric que ens ajuda a entendre l'edifici, l'antiguitat de l'edifici, tot això en el dia s'elimina. I jo quan vaig a una casa que encara no l'han reformat, dic, mira, encara en queda una. Però quan la venen, ja bé, se destrossa. I avui en dia vas, per exemple, per nucli històric de Ciutadella i jo me sembla una urbanització. Me sembla vinibeca, una cosa, façanes llises, unes costat de l'altra, sense aquest tipus d'encant, sense aquella rugositat que tenien les façanes d'aquell temps.
2: Que ja quasi no s'empren a calç. Encara n'hi ha qui l'empren, poc, però l'empren. Per exemple, en el pla, tots els horts del pla se feien tots de calç. Ni siquiera ratllàvem. Qualque vegada, ningú qualcú que ha fet una passada de pintura, però allà baix, en la sal que hi ha de les parets, no durava ni tres setmanes. La calç tampoc, no.
1: En els mateixos temps, que de com esplaiaves fent aquesta feina. Jo no la record feixuga, tot i que reconeix que no devia ser com a molt vana de fer, tampoc. Però la record com en certa nostàlgia.
3: Les tradicions vinculades amb secals visquen en un mal moment. I clar, tot això són les repercussions que té a nivell de transformació del nostre paisatge tradicional.
0: En aquest capítol de La Calcinera hi han participat Antoni Camps, historiador, Narcís Canrich, Fia de Pagesos i en Bep Taverner, emblanquinador.

La Calcinera és un podcast de la història de la calç a Menorca produït per Ràdio Far amb la col·laboració de Toni Camps, Jordi Pons, Maria Cardona, Cisc Enric, Bep Taberner i Celso Taboada. Aquí volem agrair la seva contribució en la preservació del patrimoni cultural de Menorca.

Tot seguit, una cançó de l'obra de teatre El Covard, creada per Toni Jané Ferrero, interpretada per Rodo Jané i amb les cançons originals de Leon Manso, un disc enregistrat per la Caseta Records el 2026.

vole. No escolta els cris de no ni veig les portes. Les hores són insignificants mentre tu em plores. Som com dos nens petits amb xarxes.

0: Una vegada cuita, la pedra es transforma en calç de terròs o calç viva, però també es pot transformar en pols fruit de la cocció del pedreny. Segons per a què es volgués emprar, aquesta calç en terròs s'havia de combinar amb altres materials. Per exemple, la calç s'havia de fondre amb aigua per emblancar.
1: A veure, la calç, clar, duem el terròs, o sigui, anàvem a comprar la calç i ho foníem. El que sí record molt és que no mos deixaven atracar mentre estava fent. Ben que dir, posaven aquell torròs dins una ferrada, dins un cubell, el que fos normalment d'etzin o de llauna, o, que era una cosa ja gruixada, a la qual hi posaven molta d'aigua. Bullia, allà bullia. Així com es anava fonguent, bullia, feia esquitxos aquells saltaven.
2: Si anàvem a Can Barraca, que deia, anàvem a Can Mesquí d'allà, i mos duia la calç, i la foníem, la posàvem en remull, i quan s'escaufava la calç, l'aigua, la calç s'anava fonguent de poc a poc i havies d'anar remenant, perquè si no remenaves, se cremava la calç.
1: I l'aigua li posava molta perquè ja quan bullingués, però que no acabat l'aigua, perquè si la calç aquella acabava l'aigua, se cremava. I llavors es deien que no s'aferrava la paret. Ma mare mos tenia molt esvertits de no trecar-mos en allò que no mos pogués fer mal, en quant que allò cremava.
2: I l'havies d'anar remenant. També a vegades agafaves, si volies fer més via, agafar un fogó, agafaves un pot d'aigua calenta, li tiraves i més prest se podia fondre.
1: Aquelles 3 o 4 hores, perquè llavors allò havia de refredar, no, es havia de tornar a solar, no podies emprar aquella calç calenta i normalment es feia un dia passar altre.
0: La calcinera. El podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps. I en el mes de setembre, gínjols. Entrem a la tardor i és el temps d'un arbre molt particular, el gínjoler. El seu nom botànic és Sisyphus jujuba. En castellà es diu jujube o azufaifo, uns noms sonors i ben curiosos. És originari del sud-est de Xina i va ser introduït a la regió mediterrània des de fa molt de temps, procedent d'Orient. Molts horts solien tenir un gínjoler sembrat. Avui en dia se'n sembren pocs, ja que tarden uns anys a tenir una bona producció. Pot arribar en els 10 metres d'alçada. El tronc és d'un color gris, inicialment en l'escorxa fina, però amb els anys es va arruant. Té unes branques en forma de ziga-zaga i amb unes bones espines. Com a curiositat, a Menorca i a la regió mediterrània tenim un parent de gínjoler, la llampuga o llampuguera. Té un aspecte bastant diferent, però si observam les seves fues hi veurem una semblança. Els gínjolers són bastant resistents, però necessiten un poc de manteniment. Els seus fruits, els gínjols, són del tamany d'una oliva grossa, primer verds i després, quan són madurs, d'un color marró. Els gínjols poden agafar corc, com passa amb altres fruites. Si en tenim molt, serà necessari un tractament, millor si és en control biològic. El seu gust dolç solia agradar molt en els fiats, i no tan fiats. Antigament feien una festassa si en podien collir uns quants. Avui en dia segueixen sent apreciats, però no són tan populars. Tot i no ser propi del Mediterrani, aquest fruit forma part de la nostra cultura popular. Deim, per exemple, que una persona està redona com un gínjol quan està grassa o ha menjat massa. Una altra dita ben coneguda és que està més content que un gínjol. I és que l'aspecte i el gust d'aquest fruit és sempre sinònim d'alegria.

L'artista italià Federico Clavarino du al Menorca Dogfest una classe magistral oberta al públic. Titulada Empezar des de la sombra, serà el divendres 2 d'octubre a les 7 i 15 hores als Castro de Mou. Tota la informació al menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Has escoltat la cançó Moments de Glòria, de Moix, del disc Resultats Immediats, 2012.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: segon capítol del llibre, que es diu De la normalitat a la posada en qüestió del català com a llengua de cultura, ens situam a les darreres dècades del segle XVIII i amb un nom, i tornam, perquè
1: sí,
0: un nom que exemplifica aquest procés de canvi, que és el d'Antoni Febrer Cardona. Per què?
1: Perquè, mira, ho diré d'una manera això, ràpida i amb dades molt clares. Allà tota l'etapa, diríem, de dominació espanyola del 18, del 1782 al 1798, i, de fet, segueixen la mateixa tàctica borbònica d'anar introduint. Per tant, comencen a mirar d'incorporar-se. Però hi ha un fet clau, que és la creació d'escoles, que ells anomenen escoles espanyoles. Escoles espanyoles. Perquè hi ha un fet que és elemental. Com es pot introduir una llengua si aquesta llengua és absolutament desconeguda pels parlants? Pere Riudavets, un historiador sense cap veleïdat de catalanitat, de res, ja deia que quan els espanyols, aquests espanyols, van arribar a Menorca, necessitaven intèrprets per comunicar-se amb la societat menorquina. Per tant, què fan? Creen escoles espanyoles. La primera, el 1786, es Castell, que van tornar a batiar com a Villa Carlos, a Georgetown, i la segona, a Mahó. Jo ara aquí no puc evitar de fer un incís que vaig conèixer gràcies a Andreu Murillo, i és que el terme escola espanyola, ell deia que Mahó es va mantenir fins al segle XX, que ell encara l'havia sentit, que en comptes de parlar d'escola pública, parlaven d'escola espanyola, que és un terme que venia de cap moment.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Publicada originalment en anglès el 2019, No diguis res és una obra de no ficció escrita pel periodista d'investigació nord-americà Patrick Radden Keefe. Es tracta d'una crònica que relata l'època dels Troubles a Irlanda del Nord. Els Troubles, problemes en anglès, és com es coneix l'època de violència que es desformà en els anys 60, sobretot, i que va durar fins a principis dels 2000, en què entre la població d'Irlanda del Nord va sorgir l'organització d'alliberament nacional IRA, per lluitar contra la repressió del Regne Unit i poder s'integrar en una Irlanda unida. Evidentment, els Troubles van acabar sent una guerra civil, amb accions terroristes de les dues bandes, insurreccions i una forta violència per part de les tropes britàniques. El relat es construeix a partir del testimoni, novel·litzat de qualque manera, d'un mosaic de personatges diferents, tots reals, tant víctimes civils del conflicte, membres de CIRA, forces de seguretat angleses... El relat es construeix a partir del testimoni, novel·litzat de qualque manera, d'un mosaic de personatges diferents, tots reals, tant víctimes civils del conflicte, com membres de l'organització IRA, com també forces d'ocupació angleses. Fa reviure totes aquestes persones, les seues vivències i els seus punts de vista, sense assenyalar bons o dolents, si tot amb molts matisos, per intentar entendre la complexitat del conflicte. Patrick Radden Keefe es va implicar molt en l'escriptura d'aquest volum. Per reconstruir la vida dels membres de CIRA, l'autor va arribar a fer 7 viatges en 4 anys a Irlanda del Nord, per tal de anar-se guanyant la confiança de la gent i poder recollir les seves històries. Amb un gran èxit en vendes, aquest llibre va durar 6 setmanes consecutives en el top de no ficció del New York Times, que no és poca cosa. En català el va editar Edicions del Periscopi el 2020 i la veritat és que també per aquí va tenir molt de ressò. Hi ha molta gent que diu que és el millor llibre sobre el conflicte d'Irlanda del Nord que s'ha escrit mai. Jo us la recomano bastant. Si dic que, tot i que és una obra llarga, és un llibre llarg, és molt fàcil que vulguis continuar llegint per aquest fet de que són històries reals i que són capítols que se van succeint, històries entrellaçades. Això ho fa molt interessant i ràpid de llegir.

Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La cara de Joan Porcel, Amílcar de Miguel Ech, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre, entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com en promoció a 20 euros.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: El que ara escoltau és la primera versió, la demo de l'Enigma d'Escocodril al Vi, la cançó que obre el meu darrer treball, Mostra Final, i això és Història d'un disc, un podcast on a poc us aniré contant la història, una de les cançons d'aquest treball, d'on surten, com m'he inspirat, que amaguen i com s'han acabat convertint en allò que escoltes, no? Jo penso que serà divertit, que mos ho passarem bé i podreu dins de vos un poc més dins d'aquestes cançons d'un disc que ha fet amb molt d'amor, moltes dubtes, moltes hores per no dir anys, feina i molta gent que m'ha ajudat a fer lo possible. Per damunt de tot, però també és un disc que està fet amb il·lusió que en qualsevol moment totes aquestes cançons que escoltareu pugui formar part de sa vida i de ses emocions de qui les escolti. Gràcies per ser aquí i començam.
1: Història d'un disc. Descobreix tots els secrets de les cançons del Monstre Final de Leon Manso a Radio Far Menorca.

0: Aram, benvingut una altra vegada. Amb aquest ets dels pocs que tenen el dubtós honor de ser repetidor.
1: És veritat.
0: Amb aquest, esteu primer, esteu a ser dels primers o els primers?
1: Jo
0: sí.
1: Crec que sí, va ser el tercer o el quart.
0: El tercer és quart, sí. En pandèmia. 2020. Que sembla que faci 25.000 anys.
1: 2020, i fa 5.
0: Fa 5, tio. Que van xerrar de males artes. I avui venim a xerrar del teu nou projecte, Drac Negre, que hem escoltat aquesta Escoltes Vent. I abans de continuar que m'expliquis un poc la història, Escoltes Vent, una cançó que tu i jo sabem que de fa temps, no sé si t'obsessiona o de dalt, perquè vas decidir regravar o gravar per primera vegada així bé.
1: Ostres.
0: Escoltes Vent.
1: Home, tu saps perfectament que aquesta cançó sempre tenia molt de tirón, allà on anéssim. Te recordes que en Males Artes vam inclús per península, gent que era castellano parlant fins i tot, tothom li quedava molt l'atenció a aquesta cançó, tothom li agradava molt. Sí. Té algo, aquesta cançó té algo.
0: Té algo, sí.
1: I sempre es va quedar pendent gravar-ho bé i mai la vam gravar bé. Entonces, jo em vaig quedar amb l'espinilla i també l'espinilla de fer algo de rock menorquí, perquè al veure que això era una cosa tan... te sortia tan natural fer-la, i sempre em va quedar pendent fer-ho. I és algo que ja tocava.
2: Maquetes, el programa de rock conduït per Pedro S. Tuomala. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

12 curtmetratges internacionals i 4 balears competeixen pels premis del Menorca Dogfest. Les projeccions seran els dies 9 i 10 d'octubre a la sala multifuncional d'Es Mercadal i el diumenge 10 a les 8 i 15 hores se sabran els guanyadors del Premi Ullastre, el Premi al millor curtmetratge balear i el Premi del Públic. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema. Trobaràs tota la informació a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la Fundació Guillem Cifre de Colònia, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou Maquetes, Ràdio Far, el vostre podcast de música guapa. Guapa, ja sabeu, i converses amb gent guai també. Avui estic supercontent de tenir en Esberlat a una bona entrevista telefònica que hem fet amb ells. Una entrevista que ha costat un poc de fer, bàsicament per culpa meva, perquè som un inútil. Però bueno, ho hem aconseguit. M'ho xerren de la seva trajectòria, que és interessant. M'ho conten el seu darrer llançament, que ha entrat un disc en vinil, dels seus darrers concerts, dels seus millors concerts, dels seus propers concerts, i també m'ho conten què collons vol dir el seu nom, que és una cosa que jo no sabia, i ara ja sé, i vosaltres, si us escolteu el podcast, pues també ho sabreu. Sense més, escoltem una mica Berlat i continuem amb la seva entrevista.

0: Idò, benvinguts, benvinguts, Berlat, finalment, tamaquetes, després d'un quants intents que m'ha fet vergonya dir-ho, però no és la primera vegada que començàvem aquesta entrevista, però bueno, aquí, així funciona maquetes, xicos. Àngel i Sepe, què tal?
1: Bones,
2: bones,
1: molt bé.
2: Superbé, superbé, sí. Cap pega.
0: Molt bé, doncs anem a fer la punyetera entrevista aquesta i que tinc ganes de que estigueu a maquetes, que ja m'estranyava jo que no hi fossi. Bueno, crec que vam intentar la anterior temporada i no va quadrar, però és el que passa quan tenim agendes així com tenim nosaltres, tio, que estem amb 25 coses i és el que passa.
2: Total.
0: Antes de començar amb el grup, m'agradaria que me contéssiu un poc de tots dos, pues això, com començàveu a tocar, com us començàveu a interessar en la música, més en plan, hòstia, això no és algo que m'agradi, sinó que és algo que jo vull fer, no sé si és la meva vida o algo que és més important que lo normal. No sé com comença per vosaltres, però suposo que de petits, no?
1: Jo crec que tots dos tenim un background bastant similar, perquè tots dos som pianistes, justament. Vull dir que has cridat en els dos teclistes del grup. Però, bueno, que sí que es ve que tots dos passam per conservatori, per clàssic, no? Per aquest repertori més clàssic i tal, i cada un suposo que a la meva manera sí que vaig tenir un moment d'una mica de ratxamè del sistema i de tot com funcionava, no? I fins i tot de deixar la música durant un any. Estic xerrant de quan era bastant jove, eh?
0: Ah, sí? Vas tenir allà, després...
1: Sí, vaig tenir
0: allà. No sabia aquesta.
1: I això, i després sí que ho vaig agafar d'una altra manera i en el meu cas... anant per un altre camí que no era el conservatori clàssic, que després vaig tornar a fer, no vull dir que no m'amolés ni res, però que vaig trobar tal vegada aquest camí de la música moderna, no? de tocar en grups, de tocar altres instruments, de, no? una mica de fer música en comunitat.
2: I bueno, puntualitzar que quan ell diu bastant jove, que es va arratxar bastant jove, igual tenia 13 anys, eh? No ho sé, jo ara m'ho invent completament, però quan en tenia 15 ja tenia 25 grups, segur.
1: No, però ja 13, però sí.
2: I doncs sí, jo un poc semblant a ell, eh? De bé, la mateixa és bé, conservatori, un aprenentatge un poquet antiquat, almenys en aquell moment, no sé a dia d'avui què tal, però també
0: crec que segueix igual,
2: història així.
0: Crec que segueix exactament igual.
1: Jo també ho crec, eh?
0: Sí.
2: Bueno, jo sé que hi ha gent per allà dins que intenta fer un pot de cosa diferent, però, clar, al final en ser una cosa pública és més complicat, no? Supos. Però sí, bueno, jo crec que falta una part moderna en el conservatori, on és la secció moderna.
1: Ah, ho has dit.
2: I res, a nosaltres ens va passar això. Jo supos que quan estava en el DCT estudi de Chopin, pues, el meu cap va dir prou. No ho sé. O una fuga d'en Bach, no ho sé, però... li vaig agafar gust, eh? La veritat és que a dia d'avui m'ho estim, però va haver un moment d'aquests adolescents i que només fer allò, pues, potser se te queda, no sé, està molt bé poder veure altres bandes i començar un grup i això enriqueix molt, ho recomano a tothom.
0: Home, és una altra forma de fer música, una altra forma de fer... I de créixer com a persona també, vull dir, muntar un grup quan tens un xaval és una cosa que jo et recomano a tothom, tio, perquè és una forma de fer amics i de fer comunitat que no té un equip de futbol o un altre tipus de coses, no sé, me sembla jo.
2: Total.
1: Sí, jo també estic completament d'acord.
0: Sí, també, bueno, també en Àngel has estat tocant en sa banda de sa banda de mitjorn també, aquest tipus de coses.
1: Sí,
0: no sé
1: si totes aquestes coses...
0: Però me sembla que no?
1: Crec que no. Bueno, ho sabria.
0: Sí, sabríem.
2: Claro, no. I mira, i en Àngel, perquè és molt més espavilat que jo, que ja va entrar amb coses d'aquestes i a més tu eres bombardí, no? Que,
1: sí.
2: Amb el bombardí també i
1: saps què passa? Que també el piano és com un instrument molt solitari.
2: Totalment solitari.
1: Necessit fer alguna cosa que me pugui fer formar part d'algú, saps?
2: Mira, jo, per sort, li vaig arribar a agafar el gust i vaig aprendre a fer coses per jo tot sol, en plan, mira, me mira aquesta sèrie i aprenc a fer aquesta cançó o el que sigui, i a partir d'aquí desenvolupes un poc sobre ella.
1: Total, sí, sí.
2: T'ho passes bé a casa, encara que estiguis sol. Però... però sí, de cop era com, hòstia, i aquesta gent que toca junt, quina enveja, d'haver... Però sí, o sigui, jo vaig tardar un poc més a començar en grups. De fet, crec que l'altre dia en xerràvem i m'apès que va ser en Berlat el primer grup amb el que vaig començar així a fer un pot de música en sèrio en grup, vaja. O sigui,
0: pues explica'm-nos com comença Berlat, explica'm-nos com comença. I quina edat teniu, més, sobretot, quan començava en Berlat?
2: A veure, en Berlat... Clar, en Jimmy i jo ja érem amics en aquell moment i tocàvem la guitarra un poc junts, fèiem un poc el tonto i van conèixer en Cesc arrel de Menorquins pel territori i això devia ser fa pues, 10 o 11 anys. El 2014-2015 ens van conèixer amb en Cesc i un dia estàvem fent... bueno, aquesta és la història... clàssica per l'herència de Berlat. Un dia estàvem fent mojitos i vam dir, hòstia, hauríem de fer un grup, però us falta baixista, i en Cesc va dir, say no more. I el dia següent va cercar un baix per Wallapop i ja estàvem fent música junts.
1: Sí, ja estava formant bolos.
2: Sí, sí.
1: Antes no, segur. Antes de
0: ser el manager antes de...
2: Totalment.
0: Fem mojitos, no fem birres i canutos com tothom. Això és un altre nivell. Com era allò que em foties l'altre dia, Sepe, que no ho podem provar?
2: Un Moscow Mule.
0: Que jo... Oients de Radio Far i oients, ostres, està estava boníssim, eh? I t'aclareix les cordes vocals també, que sí.
2: Sí, sí que ho aclareix, tot i que jo segueix com la mateixa veu ronca, però bé.
0: Va bé, m'ha vist. Molt bona, molt bona. Xer de fa uns dies que vam estar junts arreglant el món amb en Seba i en Cesc, precisament, i un parell més. Començava amb Berlat, així com a grup de versions. Ja començava a fer temes propis al començament o com és això?
2: Bé, dius, no, van començar fent versions, sí, sí. Al principi, ja et dic, pues era quedar amb els amics i fer so, que és tan divertit d'un grup, no? Que és la part de simplement quedar per assajar un poc, fer un poc el tonto, tocar, passar-se-ho bé, i al principi només fèiem versions. Versions de... jo crec que hi havia entre rock clàssic i indie. Arctic Monkeys, The Strokes, no sé què més ara... A veure que mai vinguin més coses. Black Keys, després més rock clàssic també, algunes coses. Música, però bueno, el titular d'això és que eren molt dolents com a grup de versions. Això és així. No se mos donava gaire bé, la veritat. Però bueno, a poc a poc li van anar agafant el rodatge i mos ho passaven bé. I un moment donat, crec que de forma natural... van tenir ganes de fer una passa endavant i van començar a fer cançons. Al principi les fèiem en anglès perquè, ja et dic, fèiem una cosa més, això, més indie i les influències i el que escoltàvem al principi venia més de fora que no de dins, però a poc a poc crec que també de forma bastant natural vam anar agafant més influències de més a prop i res. I
0: quina formació teníeu en aquella? Éreu vosaltres tres o ja hi havia bateria? O com?
2: Sí, en Miguel va entrar molt prest després. Miguel... Vale. Primer va venir un al·lot que es deia Nil, que era... clar, era... Jo crec que era igual de jove que en Àngel, però, però nosaltres teníem 4 o 5 anys menys, llavors era encara més exagerat, saps? Llavors quan va entrar en Àngel, que a més mos en donaven coret a tots, doncs la diferència ja no hi era. Llavors crec que va ser una cosa així. Hi havia en Nil, va durar uns mesos i després estava liat amb estudis i històries, i nosaltres ja coneixíem en Miguel d'amistats comunes i res, i el vam adoptar i mos el vam fer un menorquí més.
1: Que també li vau dir algun plan, clar, o sigui, ell és trompetista.
2: Exacte.
1: Va ser com, necessitàvem una bateria.
2: Exacte, exacte. Sí, sí.
0: Pues res,
2: clar, clar.
0: Has descarregat a Wallapop també i vinga.
1: Exacte.
2: Quasi bé. En el cas d'en Miguel, son pare ja era bateria i sempre havia tingut una bateria a casa i la tocava un poc. Però bueno,
0: Miguel,
2: sí.
0: És d'aquí o és de... És de, ell, és de Barna?
2: Ell és de Barna. Sí, de família de València.
0: Vale, ok.
2: Però de Barna, sí. Sí, sí, sí.
0: Vale. Hosti, mira, doncs, pensava sí. Que era.
2: Son pare tocava, bateria de jazz. I ell pues, ho duia mamat de casa, però bueno, és cert que no era el seu instrument principal. El seu instrument era trompeta, ja. Sí, sí. Vull dir que sí, vam fer un replegament de per aquí i de per allà i a partir d'aquí vam fer berlat.
0: I és en aquesta època que feis els primers concerts o encara un poc més en va?
2: Mira, vam fer el grup. Jo crec que vam fer un parell d'anys o tres de simplement quedar una vegada o dues per setmana a assajar allà a Barcelona i a partir d'allà, després un moment donat, jo vaig fer una tornada cap aquí perquè vaig venir a fer estudiar un pot de jazz amb en Pere Arguimbau i companyia, en Guillem i de més, i amb el Suso. I en aquesta època van començar a fer les primeres cançons en català i també va ser a partir d'aquesta època que van començar a fer algun concert, però molt esporàdic. Realment, quan ens van posar les piles va ser el 2019 i 2020, sobretot.
0: Quin és el primer concert que vau fer vosaltres?
2: Hòstia, és bona aquesta.
0: Home.
2: Uau. A veure. Vam fer un concert a l'Espai Mallorca que...
0: Ah, a Barcelona, sí.
2: Sí, que va ser, bueno, nefast. O sigui, va ser un despropòsit. Nosaltres no en teníem ni idea per començar i després vam intentar, amb tota la boníssima voluntat d'en aquell moment d'en Josep Marquès i companyia que estaven a l'espai, vam intentar tocar dins l'espai Mallorca, que la sala no està adequada perquè hi toqui un grup que en aquell moment feia versions de rock. Llavors... va ser un desastre perquè no es podia sonoritzar res, vull dir, la bateria
0: ja,
2: sonava el que sonava, cada dos per tres baixava en volums, bé, res, no, va ser un desastre, però va ser la primera experiència del grup, crec que, davant... Ostres, igual ara en Jaume o en Cesc m'ho podrien, o en Miguel m'ho podrien corregir, però crec que aquesta va ser la primera vegada, sí.
0: No me'n record jo, sempre, d'un bolo a Music Box...
2: Sí, aquest va ser el primer, però el primer ja amb un pot més de cara i lluís. Sí.
0: Vale.
2: Sí.
0: Vale, veus? En Power Burkas era? Igual
2: el mateix, sí.
0: Jo hi era en aquest tio, vaig anar...
2: Sí,
0: Vam anar amb els triquinis allà a fer de queixers vells. Vam els xavals de Cascafat.
1: Sí. Hòstia, jo devia tornar
2: desesperats.
0: Sí, sí, sí. Wow. Pues la meva impressió va ser que la gent us va venir a veure a altres. I en Power Burkas no gaire. I que hi havia moltes ties. I que, en plan, mira, aquest xaval, sí, no sé. La meva impressió. I que estava guai. N'Àngel encara no tocava allà, llavors, no?
2: No. Clar, de fet, hi va haver...
0: Quin any deu ser això, sempre?
2: Això era el 2019, sí, t'ho puc dir.
0: 2019.
2: Sí, i ho sé perquè va ser aquest any que vam fitxar en Joan Roger, que hi havia en Roger a la guitarra, també, a part d'en Jimmy. Vam tenir un any...
0: Ah, vale.
2: Un any que en Joan Roger va tocar amb altres i estava...
0: En Roger de Dàlia?
2: Sí.
0: Ostres, d'ell no me'n record. Jo me'n recordo tu, me'n recordo en Cesc, però d'ell no me'n recordava, mira.
2: Clar, que ara no du la cresta diagonal.
0: Vale,
2: en aquell moment.
0: El seu... La seva imatge, de marca. Vale.
2: Sí, no, amb en Joan ja mos coneixíem, érem molt amics i mira, es va animar a entrar. Després ell va tornar cap a Eibar, que tenia estudis allà, i ho vam deixar anar un poc. Però sí, va ser divertit. I ell estava en aquest primer concert, que va ser realment el primer concert un poc de berlar.
0: És que me'n recordo que me sembla que vas comentar o alguna cosa així, en plan, mestre, sí, alguna cosa així. Vull dir que me'n recordo que vas dir en el micro, en el concert, o alguna cosa així, que eres el primer o el primer concert, però això te demanava. Vale.
2: Crec que amb cançons pròpies segur que devia ser el primer, sí.
0: Mm-hmm. Vale, sí, perquè eren tots temes propis allà, ja.
2: Exacte. Mm-hmm.
0: No? Sí.
2: Sí, i això sí que te puc donar la raó aquí, va ser en Cesc, que va apretar 3 o 4 mesos abans, en plan, Lodz ja està bé, hem de fer un bolo. I a partir d'aquí, en 3 o 4 mesos van fer, pues això, un repertori de cançons, van fer 10 o 11 cançons, les van preparar amb test record perquè havíem de fer un concert ja, tocava.
0: No, va estar xulo el concert aquell, recordo que sí, que va muntar un bon ambient allà. Bueno, i començàveu a gravar cançons en aquella època, o encara no? O com funciona això de les gravacions vostres?
2: Pues, mira, és l'única època de Berlat en la qual es fa les gravacions així, és el 2019-2020, precisament, que fèiem una sèrie de gravacions molt, molt, molt home studio, però bastant xorc. De fet, hauria estat guai guardar algunes fotos de com gravàvem les bateries en aquell moment, perquè algú més d'un s'estiraria dels cabells. I bueno, sí, vam treure les primeres cançons que sonen molt com una maqueta realment, i després afortunadament vam fitxar en el flamant Àngel Gelabert, que mos va posar les piles a tots i va dir, xavales, això no es fa així.
0: Que fins ara no, fins ara l'he tingut callat, ara deixen encaixar-ho un poc.
2: Això, per favor.
1: Clar, els inicis de...
0: El 19 també, que el fitxau, o ja en pandèmia, o com...
1: Jo crec que ja era 20... O sigui, jo havia de fer un bolo el cap de setmana que mos van confinar, tio.
2: Tal qual.
0: A on?
1: Sí, sí. A Saquelarre?
2: Sí. Sí, sí. Hòstia. Mos havíem apuntat un concurs de bandes.
0: Hòstia, vale. Sí, sí.
1: D'escranc, pot ser?
2: Jo crec que era d'escranc. Me penso que sí.
1: Pot ser.
0: Hòstia.
1: I sí, sí, o sigui, bueno, en poc temps ja ho vam preparar, o sigui, va ser com amb dues setmanes o així d'antelació, i jo crec que me'n vaig anar a Menorca amb els trastos ja i tot, i allà em vaig quedar. Sempre vaig pensar, hòstia, sort que he agafat l'ordenador, saps? Sí.
0: Eres divendres o dissabte que us van confinar? Dissabte mos ha convidat, dissabte migdia, dissabte. Perro, i va dir tothom tancat,
1: sí.
0: I hi havia bolos divendres, hi havia bolos dissabtes, i jo dissabte cap vespre tenia un bolo en el Savoy amb en Toni, i en Vila, tio, no el va cancel·lar fins al migdia. Dic, Vila, que jo no vull tocar, que no vull morir, tio, que ve un núvol de la Xina o alguna cosa, tio, i morirem tots, saps? Sí, era aquell fin d'hòstia, mira, un altre. Sí. Allà, bueno, un munt de gent que he entrevistat tenia un bolo aquell
1: fin d'hòstia. Sí.
0: Sí, sí, sí. Bueno, doncs ja. No feis aquest bolo, però us posau a gravar llavors, o fer alguna coseta més, o com és? Com et s'acorda?
2: Sí,
1: jo crec que en aquell moment...
2: La pandèmia vam per acabar d'aclarir les gravacions que estaven començades, que eren això, encara maquetes, i aquí mos van presentar un poc a nivell... Va ser a pandèmia, que van treure els primers singles de Berlat, que a més els vam emprar per presentar-nos en el Zona 9 d'en The Rock, i per anar a fer unes semifinals d'allà a Palma, i aquí ja hi havia en Àngel, perquè aquesta semifinal...
1: I encara la gent estava asseguda i tal.
2: Sí.
1: Igual que el primer bolo d'esclaustre també.
2: Exacte, això també va ser el 2020. Clar, al moment de la pandèmia nosaltres tenim temps de preparar aquestes gravacions, les traiem, i a partir d'aquí mos surt lo de Zona 9 i mos surt el primer bolo d'esclaustre, perquè havíem tret la cançó de Juliol Sallarga, que precisament xerra d'una persona que va en esclaustre a posar-se guapo per dintre i per fora. I bueno, suposo que els va fer gràcia i va dir, vinga, va, convidarem aquests xavals a veure què conten. I aquí ja hi havia anat.
0: Bueno, pues, aquí ja és la subformació que sou ara, diguéssim, no?
1: Sí,
2: això mateix.
0: Vale. Començàveu a fer bolos pels claustres. Claustres és un lloc que anàveu cada any, o almenys una vegada hi anàveu cada any, i cada vegada més
1: cada any. Jo, des que he entrat, no he fallat mai.
2: Us tenen apadrinadíssims, vaja.
0: Sí, sí. Bueno, som un grup d'allà, que l'any passat jo, com sempre, arriben els visos, perquè tenc cosa, però estava a rebentar. Sí, és que estava molt, molt xulo. Sí, sí.
2: Sí, en guany va ser bastant xulo, sí, amb el de convindria i tot això.
0: Sí. Seguiu gravant, seguiu fent bolos, no editau res en físic, no. Fins ara, no? Fins ara que tenim el flamant vinil de Berlat. Bueno, com ha anat a Sabora?
1: Bueno, com bé has dit, o sigui, jo quan vaig entrar ells havien tret 2-3 temes com a molt, no me'n record,
2: tal qual.
1: I després mos van posar a fer singles una mica per anar provant i bueno, que al final també és el de sempre, no? Grups de, pues, sense recursos intentant fer coses, no? Com tots. Yeah. I sí que es veu que van començar una mica en plan algun senzill, no sé si van treure Forana, o sigui, el primer que vaig fer jo, no sé si devia ser Forana o Cal Dimoni, un d'aquests dos.
2: Cal Dimoni.
1: I ja mos...
2: Cal Dimoni, Cal Dimoni, tal
1: veus?
2: Qual.
1: Sí. I, bueno, van passar hores allà mirant com, no, totes les pistes que gravàvem i tot. I, bueno, la veritat és que jo, evidentment, jo feia veure que en sabia, però no en sabia. Però vaig aprofitar per aprendre, però, saps? I s'ho van tragant patates, la veritat.
2: Sí. Bueno, ja en sabies bueno, més que nosaltres, eh? Només has d'escoltar com sonen les primeres i les teves i ja en sabies més que nosaltres. No mos vas vendre tant sa moto.
0: I, bueno, aquí, I sí, clar, tot... Digues, perdona.
1: No, que tot això, vull dir, al final segueixen sent temes de producció casolana com quasi tot fins avui dia.
0: Ja.
1: De fet, d'aquells temes, poques coses els van gravar a estudi. Sí que es ve que algunes percus de nit i dia, alguna bateria van gravar també ja a Camp Moi que mos va deixar l'espai per gravar i tal, però en general tot era do it yourself.
2: Tal qual.
0: Total. I, clar, no, hem escoltat un tema vostre abans de començar, perdoneu, però no hem xerrat gens de música, de fet, de l'estil que feis, quines influències teniu. Jo crec que començar amb un estil, després quan tant Àngel sí que una mica no tenia un punt d'inflexió, però es nota un poc més influència d'ell en el tema teclats, tema més produccions més electròniques o alguna cosa així, o com us definiríeu musicalment, vosaltres?
1: A veure, jo crec que o sigui... Sí que es nota, jo ho sé que es nota a nivell de so que has dit tu, no? De textures de teclats i tal, perquè al final... Però també...
0: El doble de teclistes, llavors.
1: Exacte. També va ser una reflexió de dir, a veure, ha de ser un grup que soni a teclats perquè és que tenim dos teclistes, no?
0: Ara.
1: Vull dir, no tindria sentit que hi hagués 30 guitarres i un piano, no? I una mica... Bueno, aquests límits que un mateix es posa també està guai com per definir una mica el so del grup i tal. I bueno, a nivell d'influències jo crec que sempre han anat una mica per allà, però són influències que varien i que en CP, per exemple, en el moment de composar pot tenir unes influències, però després quan m'ho passa jo també puc tenir les meves i fa que surti un producte bueno, diferent, evidentment, que si ho fan tot sol o el que sigui, no?
2: Total.
0: Però, bueno, sí, fer-ho entre vosaltres. Feis, bueno, seguiu gravant temes, feis unes actuacions en directe i arribàvem en aquest disc que és, com es titula el disc vostre? Que no...
2: Vinga, es pronuncia no... Pareidolia, ¿vale?
0: Joder, manxo. Estan sol. Pareidolia, ok. I què collons vol dir això per un xernego de mitjor que just sé això, no? De cotxiller. Què vol dir això, va?
2: Vale, a veure, una pareidolia és... En castellà és pareidolia. Pareidolia, crec que... Però ho vam demanar a un erudit lingüista amic nostre que mos va dir que ho havíem de pronunciar pareidolia, vale? Perquè nosaltres tampoc en teníem ni idea, en realitat. I és l'efecte que produeix quan veus... a una forma veus una imatge que no és real, per exemple, ho he explicat fatal, però quan estàs mirant un núvol, vale?
0: Sí,
2: estàs mirant el cel, veus un núvol i veus la forma de, jo què sé, de què? D'un llop, per exemple, no?
0: Vale, dir, vale.
2: O okay. Podria ser amb altres coses, eh? O jo què sé, amb una ombra pues, t'imagines que hi ha una altra cosa, no sé, això vindria a ser una... És a dir, veus alguna cosa que... Deus d'una perspectiva i en realitat no hi és allà. Alguna cosa seria
0: fantàstic,
2: una cosa així.
0: Fantàstic. Bona paraula xula. I ja que som, us faig l'altra pregunta. Heu d'anar per com us definiu musicalment i us faig l'altra pregunta que no s'ha de fer mai. I Berlat, què collons vol dir? En dues as. A veure, esto què és? A veure.
2: Bueno, aquí podem fer l'explicació completa, no? Nosaltres, a veure, el que passa és que nosaltres estem un poc flipats. Igual que hem dit pareidolia perquè mira, és el que significa no sé què, desnubo... No, és perquè és una paraula superxula i estem un poc flipats i ja està. Pues en Berlat és un poc el mateix, però la cosa és que nosaltres volíem cercar una paraula que signifiqués esquerra, perquè en el moment en què vam fer el grup érem quatre i érem quatre esquerrans. catalans, tots quatre. I, sí. I vam dir, vinga, va, posam Esquerra, i ho vam posar a traduir, i vam dir, vinga, anem a cercar un idioma, i la paraula traduïda en l'idioma que ens faci més gràcia, pues, aquesta agafarem. I tal qual, no vam cercar gens, me penso que la primera que vam trobar de tot, que estava amb Afrikaans, que és una espècie de holandès colonial...
0: Àfrica. Okay.
2: Sí, allà posava Ferlat, i has vist quina pronunciació són?
0: Brutal.
2: Ni brutal, els comentaristes, tio, de TV3.
1: No, totalment colonial.
2: I això, i van trobar Ferlat i van dir, aquesta és nostra, venga. I a més
0: molt xulo, m'agrada, m'encanta l'explicació aquesta, tio, mira, no tenia ni idea.
2: El problema, tio, ara jo t'explic el bonus track, que és que en realitat no significa Esquerra, i mos vam equivocar, ¿vale? O el Google Traductor es va equivocar, perquè en realitat va fer la traducció passant...
1: Fa la inversa, no?
2: Sí, crec que passa per l'anglès o alguna cosa així, no ho sé, en Cesc ho sap bé, però... que va fer la traducció passant per l'anglès i ho va fer de la paraula left, que a part de ser esquerra també és el passat del verb leave, que vol dir deixar.
0: Hòstia!
2: O dir-se.
0: Hòstia, deixar, guanya, sí. Guanya capes i guanya poesia, sóc a vegada.
2: Ah, exacte.
1: Sí.
2: És el mateix.
0: Hòstia puta, tio.
2: Parlar vindria a ser el passat del verb leave, deixat.
1: Els deixats.
2: Som els deixats, és el mateix.
1: Los dejados.
0: Los dejados. Hòstia, molt bé, hòstia. M'encanta aquesta educació. No tenia ni idea. Ja,
2: el més important, però, amb el que t'has de quedar, Pedro, és que estem flipats i ja està, ¿vale?
1: Bàsicament. Hòstia, és que jo ahir me van demanar, hòstia, no sabia això de Berlat, que volia dir. Després vaig mirar l'àlbum i vaig dir, hòstia, per a Edulia tampoc sé què vol dir. M'ho vaig posar a la intro del disc i vaig dir, vale, no sé què vol dir.
0: Molt bé. Aquest disc l'heu gravat a un estudi així o són aquestes gravacions homemade que heu anat recopilant?
1: Bueno, sempre segueixen una mica... O sigui, tot està gravat a casa, manco... quasi totes les bateries.
0: I aquestes coses, sí.
1: Sí, les bateries n'hi ha algunes gravades a Can Moll i algunes altres a Moca Records.
0: Hombre, aquests moques.
1: Aquests moques,
0: bons,
1: sí.
0: Bons col·legues són aquests, sí, que se m'ha mort l'altre dia. Molt bé. Aquest disc pues, fa poquet que està... No sé si teniu còpies per vendre a Menorca ja o no heu repartit ja o encara no heu fet això. Com és això?
2: Pues mira, ara mateix van rebre els vinils fa just una setmana o sí. Més o menys una setmana, i ara mateix ja els tenim repartits un poc entre Barcelona i Menorca, i per ara estem rebent, ho hem anunciat que la gent us pot contactar i directament per xarxes o a través de, si tenen els nostres telèfons, ens hi podem posar en contacte i ho fem venir bé per fer arribar tantes vinils que hem preparat com unes camisetes precioses que hem preparat també per acabar
0: també,
2: de fer el merchandising. Però evidentment la nostra idea és deixar un parell de punts de venda fix tant de Barcelona com a Menorca perquè sigui més fàcil.
0: Ok, bueno, després xerrar-te això del punt de venda, que ja faran negocis. I que també vull el meu disc, que ja trobo el meu vinil, clar que sí. No. I això, pues, compreu camisetes i compreu vinils, que els grups no viuen de l'aire i aquestes coses costen un costum de fer. I això. No només escolteu a Spotify i aquestes coses, que se no donen una merda, així que compreu coses, que està bé tenir la casa plena de trastos de gent guai.
2: Exacte.
0: A part dels discos, se m'ha dit de benavós per aquest estiu a fer aquesta cançó que em vindria, que m'agradaria que m'enxerreixi una mica un poc de com va sorgir, de com ha anat la cosa, perquè és el que comentava antes, no? Que vaig arribar en el claustre i estava tot allò ple de banderes, i dic, però això què és? I ara que estàveu fent aquesta cançó com a vist, explica'm un poc com sorgeix això i d'acabar tot l'assumpte que t'ho convindria.
1: Bueno, realment surt d'una proposta que ja m'havia fet Nana Ferrer... Jo fa... Bueno, tal vegada ja feia un any o així. Hem de fer cosa. No sabien què havien de fer, evidentment, però hem de fer cosa. Bueno, una mica cercar grups que tinguem una mica el mateix discurs, tal vegada, o això. I o que puguin sentir identificats una mica amb la problemàtica que tenim a Menorca, que de fet és que, vull dir, la primera cançó que va sortir de Berlat ja xerrava de so, no? I bueno, supos que per això van pensar també, és a dir, va sortir una mica de Nana i jo, i després van convidar, no, a tota aquesta gent a participar. Sí que es ve que teníem també altres persones i grups que van pensar que podrien entrar dins el joc, però es ve que allò ja hauria estat We Are The World, no? I van decidir com que tal vegada és una cosa que, jo que sé, en el futur o d'aquí poc, no ho sé, es pot fer una altra cosa amb altres grups també i tal, no? Vull dir que sigui una part d'algun moviment tal vegada artístic-cultural, no? Aquí. I ho van fer de la mà de Via Menorca per tot el tema de promos, del videoclip, i una mica ells com us van comprar el relat, que diguem, no? Per emprar-ho també una mica ells per la seva campanya i tal, no? Que al final tot surt d'allà mateix i tu saps? Vull dir, al final tots som els mateixos.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, vale. I què tal la recepció d'aquesta cançó? Estàs content, suposo, no?
1: Molt content. La veritat és que tot l'estiu hi va haver murga amb aquesta cançó i que ara te mires els nombres i també, saps, està guai perquè, bueno, sembla una tonteria, no? Però aquestes coses també fan que es famós algoritme nostre i de tothom. Jo que sé, o sigui, no, evidentment no venia per això, però a nosaltres ens ha servit també com de trampolí cap a treure's àlbum i això, no? Uh-huh. O jo que sé, Nana Ferrer, que està fent un projecte evidentment totalment diferent que no té res a veure amb aquesta cançó, no? Però, ostres, també ha estat guai com fer una mica de comunitat, saps?
0: De vegades que hi ha hagut murga aquest estiu, hi ha hagut murga de sa bona i de sa dolenta també, o què? O com ha anat sa cosa?
1: Sempre n'hi ha alguns, no?
0: Sí, no?
2: Supos que sí. No ho hem escoltat gaire, la part dolenta, perquè pensem que és bastant evident.
0: No val gaire la pena, tio. Sí,
1: no.
2: Sí.
0: És qui digui que he vist coses dolentes a casa, pues, bueno, no viu el mateix món que nosaltres. Però bueno, bé, jo que vols que t'ho digui.
2: Evident.
0: Quan te fiques en coses d'aquestes, sempre hi ha una mica de...
2: Sí,
0: de
2: sempre te pots, sempre li pots cercar el que vulguis, però crec que és... l'argument de la cançó és bastant evident, i qui no entengui que Menorca l'estem venent un poc, pues igual no ho vol entendre, no?
0: Sí, viu un altre planeta.
1: D'haver les primeres setmanes hi va haver tanta, o sigui, com tanta gent que compartia de tots els colors i de tot, eh? Vull dir que jo m'haig sorprendre i tot de ostres, és que realment aquí hi ha un problema, perquè si tothom una mica pensa el mateix i, bueno, potser algun no ho compartirà perquè, ai, què pensaran, però ho segueixen pensant, no? I va ser com, hòstia, realment aquí han tocat algo que està allà, saps?
0: Genial, sí. No, pues sí que es va fer molta... Va fer molta renou i vau, no sé si vau conscienciar molta gent, però va arribar molta gent aquest missatge que he de donar, que està collonut, per suposat. Res, ja anem acabant, que ja tenim molta estona, però no volia demanar-vos, últimament heu fet alguns concerts que xerrava del primer concert a la Casa de Menorca, que va ser un desastre. Me sembla que l'últim tampoc va anar massa gaire tremendo, no? Algo
2: m'has dit. Engafats.
0: No sé com... Ja, tio. Ja,
2: sí.
0: Què va passar a la Casa de Menorca? A la Casa Menorca, no, a l'Espai Mallorca, perdó. Què va passar?
2: I doncs va ploure, sí. Havien de tocar... mira que hem vist de concerts allà de fora a la plaça de l'Espai Mallorca a l'aire lliure, que mos han fet molta enveja, se mos han fet les dents llargues sempre, i aquesta vegada que mos tocava a nosaltres, pues no va poder ser, mos va ploure durant les proves de so, i mira, en el moment en que ja eren les... no sé si eren les 10, ja no plovia... Vam poder pinxar el disc, vam poder posar el disc nou en directe. Havia vingut un munt de gent, a més, que això
0: sí,
2: va fer,
0: tio,
2: que
0: sí,
2: sapigués,
0: sí, sí,
2: més greu. I, bueno, va ser una festa igual per nosaltres, perquè ho vam poder compartir, vam poder estar amb la gent, però, evidentment, fa sac greu, sí. De totes formes, en algun moment ens traurem l'espineta i el reprogramarem, aquest concert.
0: Clar que sí, clar que sí. Quin ha estat el millor concert de Berlat? No, no mos quedem amb
1: Berlat. Hòstia, quin ha estat el millor concert, eh?
2: Uf. difícil, eh?
1: Home, els claustres sempre són guais perquè, no? Perquè estem com a casa, sí. I ho tenim controlat una mica, però... hombre, jo he de dir que, per exemple, els que vam fer l'any passat a la sala Vol, no? Tots els bolos de sala,
2: sí.
1: Molen.
2: Sí, se mos donen bastant
1: Vol,
2: bé.
1: Es de rat que vam fer amb tu, Amala i Andàlia, també, no? Sí. Perquè sents un poc escaliu, sí, de sa gent i... Bueno.
2: Sí, aquests van ser bastant guais, totalment. I els desclaustres sempre són molt familiars i, bueno, potser també els que van fer tot un agent, Antònia Font, també va tenir un component, no ho sé, vull dir, sa gent també estava bastant in i
0: hombre,
2: va
0: sí,
2: ser
0: sí,
2: guapo. Sí.
0: I algun concert proper, alguna cosa propera que pugueu anunciar, que vulgueu, jo sé cosa,
1: sí,
0: però no ho vull dir.
1: Sí, sí. No, ho direm, ho direm. Mira, ara, per ser gent que mos pugui escoltar des de Mallorca, jo que sé, ja segur que més d'un hi ha, estarem tocant a l'Espai Goya, vale? que és un... No sé si era un cine, va dir. No?
2: Sí, jo tampoc ho he acabat d'entendre, si era cine o teatre, crec que era cine.
1: Ja us ho contarem, però crec que és un cine, sí, era. I allà a Manacor, i dia 20 de desembre,
2: sí, crec que és dia 20
1: de desembre,
0: 20 de desembre.
1: I després l'altra setmana estarem a Music Box dia 27 compartint escenari amb un grup també de mallorquins superguai que es diu Garrafa Nadal.
2: Espectacular.
1: I que vos recomano molt que vingueu a veure perquè serà guai.
2: Super bona
1: Nadal,
2: gent,
1: no sé,
2: sí,
1: què.
2: Exacte, a més per Nadal.
1: Jo que sé. I també, jo que sé, mireu vostra programació de Music Box per Nadal, perquè segur que estarà guai, saps?
0: Claro. Algo més farem, sí, sí, sí, sí. Però a Music Box vindré. A Mallorca no, que té un bolo, però a Music Box sí que estarà allà fent show. I res, Barla, doncs res, gràcies per finalment poder fer la punyetera entrevista aquesta, quants intents. Gràcies per la paciència que teniu en jo.
2: No,
0: i molta
2: bé.
0: Sort amb els discs i molta sort en tot, tios, que tot el bo vos ho mereixeu vosaltres, perquè faig molta feina i us han de passar coses bones.
1: Com a mínim que no plau.
2: Exacte.
0: Eso.
2: Pedro, gràcies a tu.
0: Gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Tornem escoltant una mica més de Marlat i fins a propera. Adéu.
2: Adéu.
1: Vinga.

Don mil gràcies aquell dia que tu, a Menorca, vas decidir viatjar. Encara record quan te vaig veure. La teua mirada me va deixar ben aturat. I saps què? Que començava a sentir coses. Crec que estava ben enamorat. I per això et voldria dir...

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: Una vegada cuita, la pedra es transforma en calç de terròs o calç viva, però també es pot transformar en pols fruit de la cocció del pedreny. Segons per a què es volgués emprar, aquesta calç en terròs s'havia de combinar amb altres materials. Per exemple, la calç s'havia de fondre amb aigua per emblancar.
1: A veure, la calç, clar, duem el terròs, o sigui, anàvem a comprar la calç i ho foníem. El que sí record molt és que no ens deixaven atracar mentre s'estava fent. Ben que dir, posaven aquell torròs dins una ferrada, dins un cubell, el que fos normalment d'etzin o de llauna, o, que era una cosa ja gruixada, a la qual hi posaven molta d'aigua. Bullia, allà bullia. Així com es anava fonguent, bullia, feia esquitxos aquells saltaven.
2: Sí, anàvem a Can Barraca, que deia, anàvem a Can Mesquí d'allà, i mos duia a calç, i la foníem. La posàvem en remull, i quan s'escaufava la calç, aigua, la calç s'anava fonguent a poc, i havies d'anar remenant, perquè si no remenaves, se cremava la calç.
1: I l'aigua li posava molta perquè ja quan bulligués, però que no acabat l'aigua, perquè si la calç aquella acabava l'aigua, se cremava. I llavors es deien que no s'aferrava la paret. Ma mare mos tenia molt esvertits de no trecar-mos en allò que no mos pogués fer mal, en quant que allò cremava.
2: I l'havies d'anar remenant. També a vegades agafaves, si volies fer més via, agafar un fogó, agafaves un pot d'aigua calenta, li tiraves i més prest se podia fondre.
1: Aquelles 3 o 4 hores, perquè llavors allò havia de refredar, no, es havia de tornar a solar, no podies emprar aquella calç calenta i normalment es feia un dia passar altre.
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps. I en el mes de setembre, gínjols. Entrem a la tardor i és el temps d'un arbre molt particular, el gínjoler. El seu nom botànic és Sisyphus jujuba. En castellà es diu jujube o azufaifo, uns noms sonors i ben curiosos. És originari del sud-est de Xina i va ser introduït a la regió mediterrània des de fa molt de temps, procedent d'Orient. Molts horts solien tenir un gínjoler sembrat. Avui en dia se'n sembren pocs, ja que tarden uns anys a tenir una bona producció. Pot arribar en els 10 metres d'alçada. El tronc és d'un color gris, inicialment amb l'escorxa fina, però amb els anys es va robant. Té unes branques en forma de ziga-zaga i amb unes bones espines. Com a curiositat, a Menorca i a la regió mediterrània tenim un parent de gínjoler, la llampuga o llampuguera. Té un aspecte bastant diferent, però si observam les seves fues hi veurem una semblança. Els gínjolers són bastant resistents, però necessiten un poc de manteniment. Els seus fruits, els gínjols, són del tamany d'una oliva grossa, primer verds i després, quan són madurs, d'un color marrón. Els gínjols poden agafar corc, com passa amb altres fruites. Si en tenim molt, serà necessari un tractament, millor si és en control biològic. El seu gust dolç solia agradar molt en els fiats, i no tan fiats. Antigament feien una festassa si en podien collir uns quants. Avui en dia segueixen sent apreciats, però no són tan populars. Tot i no ser propi del Mediterrani, aquest fruit forma part de la nostra cultura popular. Deim, per exemple, que una persona està redona com un gínjol quan està grassa o ha menjat massa. Una altra dita ben coneguda et s'ha d'estar més content que un gínjol. I és que l'aspecte i el gust d'aquest fruit et sempre sinònim d'alegria.

L'artista italià Federico Clavarino du al Menorca Dogfest una classe magistral oberta al públic. Titulada Empezar des de la sombra, serà el divendres 2 d'octubre a les 7:15 als Castro de Mou. Tota la informació al menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com. Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bísties de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

t'estim molt, que so d'estar animorat i fer poemes amb un nom me sembla tan desfassat. Vull fugir d'aquest amor, vull recitar lo bé que em sent, reviure tots aquests moments i quan quedi tot sol, pensant tu i amb tanta gent, i per això estic aprenent a nedar entre sentiments, mirar-nos de més amunt, saber estar.